0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien. O sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildre?
2: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí és la sala de confecció, sí, d'on comencen des de rotllers, a teixir.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors, allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ho ensenyat,
3: sí. Que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
2: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
2: Al principi, pues, le costó un poco por el tema del català, porque ella recién llegada, pues, no se adaptaba a las chicas ni nada, le presentaban a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo, y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara, el repte és seu i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
2: Sí, pues estuve en Barcelona. En Barcelona hice el básico 1 y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá, pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita. Hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar una en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. no tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut, amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva

0: Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules d'avui són Pista de l'Amistat, Castells i Correfoc. Pista de l'Amistat. El grup musical L'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la Pista de l'Amistat. I les havaneres i la presentació del pubillatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera amb un canvi d'ubicació a la Pista de l'Amistat. Castells, el Parc de la Sardana, acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. Correfoc, recomanacions de seguretat i consells per al correfoc de diumenge 23 d'agost. Avui és dijous 20 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial del Mosquit. Recorda el descobriment que va demostrar que els mosquits podien transmetre malalties. També es commemora el Dia Mundial de les Patates Fregides. El sant del dia és Sant Bernat de Claravall, un monjo molt influent de l'edat mitjana i va ajudar a expandir l'ordre del Cister per Europa. L'aniversari famós hem de felicitar a James Masters, que fa avui 64 anys, l'actor nord-americà, conegut especialment pel paper de Spike a Buffy the Vampire Slayer. Pels comptes enrere, falten 19 dies per al 8 de setembre, data d'inici del curs per a moltes etapes educatives, i falten 4 dies pel 24 d'agost per Sant Bartomeu. La previsió del temps, avui un ambient calorós, amb núvols que poden augmentar durant el dia i la possibilitat d'algun ruixat o tempesta. Temperatures que aniran al voltant dels 30 o 31 graus. Demà, el temps serà més inestable amb possibilitat de tempestes i una baixada de les temperatures. Avui, 20 d'agost, a Xàtiva se celebra un curiós concurs internacional de bevedors d'orxata amb fartons dins de la tradicional Fira d'Agost. Per l'agost, a les 7, ja és fosc i les hortalisses que cal recollir a l'hort, per exemple, és un bon moment pels tomàquets, pebrots, carbassons i cogombres. També es pot començar plantant siams, espinacs o raves de cara als mesos més frescos. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Lucea al carrer Amadeu Vives i la recollida d'escombraries és a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment de l'aigua potable amb esmora, recordem, els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, el riu està sec i a les defuncions hem de lamentar la pèrdua de José Fernández Parra, de 70 anys, la cerimònia que es farà al tanatori demà a les 10 del matí. Pel que fa a les efemèrides locals, fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, gegants, concerts, petanca i l'espectacle de Quim Masferrer, protagonistes del cap de setmana, i l'any passat el Pregó Infantil presentava avui les activitats de festa major per als més petits. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera per tornar a veure la conferència del Cercle d'Història. I acabem amb la frase cèlebre: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia, de Robert Collier.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Me saps que pot allò?

0: Bé, amics, la sèrie se m'ha escapat allò, estem en el capítol 36 i avui fem una visita al Passeig de Gràcia, amb un pis. Els intèrpretes són la Filo, que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és el Joan Madrid, el Lloro Quico, que és la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans, servidor de vostès, el vigilant, en Josep Mates, el taxador, en Xavi Mates, i l'Eulàlia, la Maria Teresa Formiga. Bé, la Filo i el Genaro ja tenen clar que han de visitar el pis del Passeig de Gràcia i són un sac de nervis, ja que tenen clar que l'endemà de saber-ne l'existència frisen per saber com és. Surten de casa de bon matí direcció aparcament de la plaça Castilla. L'aire està carregat de fum de tub d'escapament. El Genaro es baralla amb un caixer automàtic del pàrquing. Porta les ulleres a la punta del nas i un tiquet arrugat. La Filo va vestida de diumenge per anar al Passeig de Gràcia, esclar. Agafa el ronyó mentre sosté la gàbia d'en Quico, que està tapat amb un drap de la cuina de quadres.
1: Màquina de mil dimonis, però què vol dir introduir el xip? Si el xip el tinc jo al genoll de la Seguretat Social. Filo, això em demana la targeta i jo aquí només veig una ranura que sembla una bústia de correus.
2: 9.800. 9.800. Genaro. Pobre. Pobre.
3: Calla la boca, Quico, que ens faràs quedar malament. Genaro, pren el botó groc, que ho ha dit la noia del costat. No t'atabalis, que avui som rics. Som propietaris al Passeig de Gràcia.
1: Rics? Rics seran aquests del pàrquing. 3 minuts i ja ens cobren el preu d'un pollastre a l'as. On s'has vist, això?
2: Metre quadrat a preu d'or. Ripi, pipi,
1: pipi, pipi. Com diu 9.800, diu 9.800. Filo, agafa el tiquet, que ja ha sortit. Som-hi. Anem cap al triangle, que vull veure si venen calculadores. Si venen calculadores de les de tota la vida, que aquestes màquines m'enganyen.
3: Primer, el triangle. Però recorda, res de renovar contractes, que el taxador diu que el pis val una fortuna i jo vull aquelles cortines de vellut que vaig veure a la tele.
2: Especuladors! Especuladors! Pip, pip, pip, pip!
0: El Genaro camina amb un mapa de paper desplegat que li tapa la cara a mitges. La Filo avança amb un pas decidit, balancejant la gàbia del Quico com si fos una bossa de mà de luxe. Els turistes l'esquipen amb cara de sorpresa.
1: T'ho dic jo, per aquí anem malament. Aquest carrer fa baixada al Passeig de Gràcia. El Passeig de Gràcia fa pujada. Ens estem allunyant dels milions.
3: Que no, Genaro, que anem al triangle, que vull veure les sabates aquelles que portava la presentadora del migdia. Ara que som rics, no puc anar amb les espardenyes de fer la compra.
2: Puta crisi! Volem vellut! Volem vellut!
1: Calla la boca, lloro de mal augur. Mira, Filo, una botiga de discos. Te'n recordes com compraven vinils de Luis Aguiler? Ara tots són maquinetes.
3: Deixa't de discos de... i camina, que el taxador ens ha dit a les 12 i encara hem de creuar la plaça Catalunya, que allò sembla el desembarcament de Normandia amb tant de colom.
0: Entren en el centre comercial, el triangle. L'aire condicionat el rep amb un cop de fred. Genaro es queda clavat a l'entrada, mirant el sostre.
1: Ah, això sí que està ben muntat. Mira quina llum, Filo. Aquí, el metre quadrat deu valer el que val un ronyó al mercat negre.
0: La Filo s'atura davant de l'aparador dels perfums.
3: Mira, Genaro, mira quin flascó més bonic. Essència de l'Eixample. Segur que fa olor de diners. Escolta, tu creus que el taxador ens demanarà si el pis té aluminis?
1: Què dius, ara? El Passeig de Gràcia No n'hi ha d'aluminis, Filo. Allà hi ha una fusta noble, de la que no es podreix. O marbre. Jo crec que el terra és de marbre de Carrara, com el de la peixateria del barri, però a tot el menjador.

0: Solució pipi.
1: Un vigilant de seguretat s'atansa la família mirant la gàbia amb suspicàcia.
2: Escolti, bon home, no es poden portar animals exòtics dintre del centre comercial. Si no van ben tapats, on transport homologat.
3: Exòtic, diu. Escolti, que aquest lloro és més de Barcelona que la Font de Canaletes. I vigili com ens parla, que som els futurs propietaris de mig passeig de Gràcia.
1: La Filó estirant el Genaro de la màniga.
4: Vine, Genaro, no busquis embolics, que encara acabarem a comissaria i el taxador se n'anirà. Quico, tapa't la cara amb el drap.
0: Els polítics... Llibertat d'expressió.
1: Sortint del triangle amb pressa en direcció a la plaça de Catalunya, mentre Genaro intenta guardar el mapa i la Filo es mira les sabates dels aparadors amb ulls de desig. Són les 12 del matí i davant d'un portal senyorial amb columnes de marbre i una porta de ferro forjat que deu pesar una tona. Al costat una botiga de Gucci o Prada amb un guarda de seguretat que sembla un model de passarel·la. En Genaro intenta mirar-se al reflex del vidre de la botiga de Lutze per posar-se bé el serrell. La Filo sua una mica i ventalla el Quico amb un tiquet del pàrquing de la plaça Castilla.
4: Genaro, corda't el botó de dalt, que sembles un perdulari. Mira quina gent que passa per aquí. Tots semblen que vinguin d'un casament.
3: Escolta, Filo, que el propietari sóc jo. O millor dit, l'hereu. Aquí es ve a marcar paquet. Mira el terra, si brilla més que les teves paelles.
1: Apareix el taxador, 30 anys, vestit amb un vestit blau estret, slim fit, sabates sense mitjons i un pat a la mà. Es mira la família amb una barreja de curiositat i d'espant.
5: Bon dia, família Filo i Genaro. Sóc en Marc, de Luxury Assets i Partners. Heu portat les claus del tercer segona?
1: El Genaro donant-li la mà amb massa força.
3: I tant, noi, aquí les tens. Una clau de les d'abans, de ferro de veritat, no aquestes targetes d'hotel que teniu ara. I aquest és en Quico, el nostre assessor financer.
1: El Quico des de la gàbia imitant el soroll d'un xiulet de la policia.
5: A, peix que porten fauna autòctona. B, l'immoble és una peça única. Comprat en pessetes, em deien. Això és una revalorització de 3.000%, com a mínim.
4: Això vol dir que podrem comprar el xalet de Torredembarra amb piscina de ronyó?
5: Senyora, amb el que val aquest pis... es podrien comprar tot una illa a les Maldives si volguessin. Però abans hem de parlar dels llogaters.
1: En Genaro es posa nerviós i molt seriós i s'apropa al taxador gairebé tocant-li el nas.
3: Escolta, Marc, Luxury, o com et diguis, els llogaters, res de renovar, eh? Que porten aquí des de la... que l'estatut era de paper de fumar. Volem el pis buit i els diners calents. Com ho veus?
5: Home, és un contracte de renda antiga. La senyora Eulàlia té 85 anys i dret a pròrroga vitalícia. I el seu nebot diu que té un dret de subrogació perquè cuida els gats de l'escala.
0: Ocupes! Ocupes! Em bata! Fes-los fora, Genaro!
4: Escolta, i si pugem i els hi diem que s'ha acabat el bròquil, que ara mana el poble?
5: Jo no ho recomanaria sense un advocat, però si volen veure l'estat de la finca, pujarem. Però, si us plau, tapin l'ocell, que la senyora Eulàlia té fòbia a les plomes.
1: El taxador obre la porta amb una clau de ferro que grinyola com en una pel·lícula de por. L'aire està estancat, com olor de naftalina, cera de mobles antics i una mica de gat. Dins del pis és un palau congelat en el temps. Sostres de 4 metres amb motllures de guix, algunes mig caigudes, làmperes de cristall de Murano cobertes de trellines i catifes perses que han perdut el color.
5: Bé, aquí ho tenen, 300 metres quadrats d'història viva de Barcelona. Un diamant en brut, molt brut de fet.
1: Caminant amb les mans a l'esquena, estan inspeccionant les parets.
3: Filó, mira aquest sostre. Aquí hi cap un elefant dret i encara s'obre espai per posar-li una bandera del barri. Escolteu, Marc, aquests quadres de senyors amb perruca van amb el lot?
5: Són retrats d'avantpassats, suposo. Tot això s'hauria de buidar per fer un open space de disseny nòrdic. Menys parets, més llum.
1: La Filó tocant una butaca de vellum vermell que treu un núvol de pols.
4: Oi, Genaro, mira quines cortines. Això és vellut de veritat, no el que venen ara al mercat. Però escolta, i la senyora Eulàlia? On és? Que no sento ni el ràdio caset ni res.
1: El Quico destapat, mirant fixament una estàtua d'un àngel sense braç.
0: Mor dalt del sostre, Pipi! Herència lliure d'impostos, Pipi, Pipi!
5: No digui això. Ocell, la senyora Eulàlia deu ser a la cuina o a la seva habitació del final del passadís. Té dret d'ús de 3 estances per contracte de l'any 1954.
1: Se sent un soroll de rascada darrere d'una porta de roure massís. Apareix la senyora Eulàlia, uns 85 anys menuda, amb una bata de boitiner rosa i unes ulleres de cul de got. Porta un plat amb llet i galetes, galetes maries a la mà.
6: Qui són vostès? Venen de la revisió del gas? Ja els vaig dir que l'última vegada em van cobrar de més pel tub de goma.
3: No, senyora, som els nous propietaris. Jo sóc en Genaro, l'hereu de la branca de la Filó Genaro, i venim a veure com està la finca.
6: Això és un colom? No vull coloms a casa, que embruten al balcó. I després m'he d'enfilar a la cadira per netejar-ho.
0: Colom! Colom de teva àvia! Sóc

0: ni amb l'aigua calenta. I el taxador diu que el pis val milions i amb ell a dins no ens donaran ni per un piso franco a l'Hospitalet.
1: Tranquil·la, Filó. Deixa'm fer a mi. Escolta, senyora Eulàlia, vostè no estaria més bé en una residència d'aquelles amb jardí i un senyor que toca l'acordió els diumenges?
2: Mentre el Genaro i la Fil lo discuteixen amb el taxador i la senyora Eulàlia, el Quico ha aconseguit abrir la porteta de la seva gàbia amb el bec i ha volat fins a sobre l'escriptori tipus secretaier de fusta de cova, ple de calaixets, secrets i pols acumulada de la postguerra, xafardejant amb el bec en un calaix mig obert.
3: Tresor! Tresor! Genaro! Vine aquí! Tros de suco!
1: Què passa ara, Quico? Se m'ha ratllat la fusta d'aquest roble? Et quedes sense pipes, eh? Un mes!
2: Estirant un sobre groguent i gruixut amb el bec...
0: M'he perdut.
3: Pessetes! Pessetes! Olor de ranci, pipi!
1: Veiem en Quico que ens ha trobat. El sobre aquest, lacrat, que al pas del temps ja ha malmès. L'ha ressecat i s'obre sol. Vaja, no hi ha bitllets, sinó uns papers amb segells oficials de l'època de la República i unes monedes de plata que brillen sota la pols.
4: Un moment, deixi'm veure. Això no són pessetes corrents. Són obligacions de l'antic ferrocarril de Sarrià. I, Déu meu, aquestes monedes són de plata de llei.
0: Se m'han posat uns ulls com les ulleres de la Ruscalleda. I això val diners. Això val diners, Marc? O és ferralla com el que guarda en Genaro el garatge?
4: Això és col·leccionisme pur. Però esperi, què és aquest paper de sota?
2: En Genaro treu un document escrit a mà, amb una lletra elegant. El llegeix en veu alta, però en dificultat.
1: Jo, l'hereu de la finca, declaro que sota el doble fons de la llibreria de la biblioteca hi ha una caixa de cabals amb les joies de la tia Enriqueta. Per si venen mai temps de fam.
2: Tots es queden en silenci. Es miren els uns als altres. La senyora Eulàlia somriu per sota el nas ensenyant una dent d'or.
5: Ah, la tia Enriqueta? Deien que era una mica esbojarrada, però de fam no em va passar mai. Jo pensava que les joies se les havien portat al nebot que va fugir a Suïssa.
3: Anem a la biblioteca. Volem diamants. Pipi, sóc un llorgo ric.
0: Escolta, Genaro, si trobem les joies, potser no cal que fem fora la senyora Eulàlia tan de pressa, oi? Que a la pobra ja li va bé viure aquí amb els seus gats i el seu bidet que perd.
1: Marc, quan valen unes joies de la tia Enriqueta al mercat actual?
4: Depèn de si són maragdes o vidre de colors, senyor Genaro. Però si són de l'època, podríem estar parlant d'un altre milió.
2: La biblioteca és una estança circular amb les parets folrades de llibres amb lloms de pell. Hi ha una escala de fusta amb rodes. En Genaro, suant com si estigués cavant una rasa, aparta una fila d'enciclopèdies de la història universal. En Quico vola fins un prestatge alt i comença a picar amb el bec una fusta que sona buida.
3: Fusta.
2: Genaro prem un ressort dissimulat i amb un soroll sec de mecanisme antic una part de la llibreria pivota. Apareix una caixa de cabdals de ferro colat amb una clau posada. En Genaro la gira amb les mans tremoloses.
0: Mare de Déu del remei que em donarà un perús. Genaro, obre-la ja.
2: La porta de la caixa cedeix

0: La llum que entra pel balcó del Passeig de Gràcia incideix directament a l'interior i l'habitació s'omple de reflexos de colors. Diamants, rubins i collarets de perles que farien ombra a la joieria més cara del carrer.
1: Per l'amor de Déu, són peces d'estil art déco autèntiques. Aquest fermall de diamants sol ja val més que el meu cotxe.
0: La Filo agafant el collaret de maragdes i posant-se'l per sobre la bata com si fos un mocador.
2: Genaro, mira com em queda. Semblo la marquesa de la part alta. I aquestes pedres verdes combinen amb el color del Quico.
3: Brrr. Soc un oro de luxe. Pipi. Vull un banyer d'or. Adéu, pobreta.
4: Filo, amb això no es comprem el xalet de la torre, és que comprem tota la platja. I escolta, mira la senyora Eulàlia, que s'ho mira tot amb un somriure de pau.
5: Que bé, fills meus. Ara que teniu això, potser ja no caldrà que vengueu el pis tan de pressa, oi? Que jo estic molt sola i aquest ocell que parla m'ha caigut amb gràcia. Diu les coses pel seu nom.
4: Escolta, Marc Luxuri, pots anar guardant la tauleta. El pis no es ven, ens el quedem. Ens traslladem aquí. Jo vull veure les processons des d'aquest balcó i anar a comprar el pa amb sabates de xarol.
2: I la senyora Eulàlia es queda amb nosaltres a l'habitació del final. Que algú m'ha d'ajudar a acordar-me aquests vestits nous que em compraré al Triangle.
1: Però, i la meva comissió? I el target d'inversors de Dubai?
3: Molta calor. Ara el taxador. Pipi. Portin xampany i pipes de girassol a les cares d'aquestes tan cares.
0: El Genaro, agafant la Filo per la cintura i mirant pel balcó del Passeig de Gràcia...
4: Mira, Filo, la família Filo i Genaro, el carrer més car de Barcelona. Qui ho hauria de dir quan anàvem amb pessetes a la fira?
3: Visca, visca, tia Riqueta, i visca la mare que em va parir.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català.

Gracias. Gracias. El Cristian, en Penny. Els gossos, el Juanjo, el Nacho, l'Oriol, el Roger, Jesús al baix, en Jimmy a la bateria i l'Enric Canada, la percussió. I tot xupi. Adéu, sóc el Penny.

0: fortsat på Nu FM.
1: And you can dance for inspiration.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

fes un bon dia i que ens fes bon pes. Que Sant Pere pagant no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent.

Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules d'avui són pista de l'amistat, castells i correfoc. Pista de l'amistat. El grup musical L'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'amistat. I les havaneres i la presentació del pubillatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera amb un canvi d'ubicació a la pista de l'amistat. Castells. El Parc de la Sardana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. Correfoc. Recomanacions de seguretat i consells per al correfoc de diumenge 23 d'agost. Avui és dijous 20 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial del Mosquit. Recorda el descobriment que va demostrar que els mosquits podien transmetre malalties. També es commemora el Dia Mundial de les Patates Fregides. El sant del dia és Sant Bernat de Claravall, un monjo molt influent de l'edat mitjana i va ajudar a expandir l'ordre del cister per Europa. L'aniversari famós hem de felicitar a James Marsters, que fa avui 64 anys, l'actor nord-americà, conegut especialment pel paper de Spike a Buffy the Vampire Slayer. Pels comptes enrere, falten 19 dies per al 8 de setembre, data d'inici del curs per a moltes etapes educatives, i falten 4 dies pel 24 d'agost per Sant Bartomeu. La previsió del temps, avui un ambient calorós, amb núvols que poden augmentar durant el dia i la possibilitat d'algun ruixat o tempesta. Temperatures que aniran al voltant dels 30 o 31 graus. Demà el temps serà més inestable amb possibilitat de tempestes i una baixada de les temperatures. Avui, 20 d'agost, a Xàtiva se celebra un curiós concurs internacional de bevedors d'orxata amb fartons dins de la tradicional Fira d'Agost. Per l'agost, a les 7, ja és fosc i les hortalisses que cal recollir a l'hort, per exemple, és un bon moment pels tomàquets, pebrots, carbassons i cogombres. També es pot començar plantant siams, espinacs o raves de cara als mesos més frescos. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Lucea al carrer Amadeu Vives i la recollida d'escombraries és a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment de l'aigua potable amb esmora, recordem, els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, el riu està sec i a les defuncions hem de lamentar la pèrdua de José Fernández Parra, de 70 anys, la cerimònia que es farà al tanatori demà a les 10 del matí. Pel que fa a les efemèrides locals, fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, gegants, concerts, petanca i l'espectacle de Quim Masferrer, protagonistes del cap de setmana. I l'any passat el Pregó Infantil presentava avui les activitats de festa major per als més petits. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera per tornar a veure la conferència del Cercle d'Història. I acabem amb la frase cèlebre: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia, de Robert Collier.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Tordera.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM. Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Here we go.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més importants d'avui divendres 21 d'agost de 2026. Demà arriba la baixada de carretons a les 6 de la tarda al Camp Irral. L'activitat d'enguany es recupera després de molt de temps, amb novetats i també bon èxit d'inscripcions.
2: Valorem, doncs, el millor disseny del carretó, hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
1: El Parc de la Sardana acull aquest vespre la 26a edició del Cercatasques. La ruta festiva comptarà amb l'animació musical de Band de Marxa i el foc de la Colla de Diables de Tordera.
2: Valorem, doncs, l'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25, ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
1: La Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima omple de castells la Festa Major de Tordera. Aquest divendres s'ofereix un taller obert a la plaça de la Concòrdia i el dissabte es viurà el tradicional pilar caminant del Pont de Ferro. Les barraques de Sant Bartomeu porten tres nits de música i festa al Parc Prudenci Bertrana. The Tigets, Miquel del Roig, Banda Neon i Anna Gisbert encapçalen una cartellera plena de concerts del 21 al 23 d'agost. I el Parc de la Sardana acull aquest vespre també la 26a edició de Cercatasques, la ruta festiva que comptarà també amb l'animació de Band de Marxa i la Colla de Diables. Avui divendres a les 6 que tindrem el taller de castellers i demà dissabte el 3x3 del CEP Tordera. El torneig de bàsquet de Festa Major que s'allargarà de forma interrompuda des de les 9 fins les 8 del vespre. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia ennuvolat amb alguna possibilitat de ruixat, però les temperatures que aniran a la baixa, per tant, atents amb la pluja.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Jo estic molt content, amenàstic, amb aquesta projecció.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio.

0: Són els Maroon 5 amb aquest tema que va causar prou polèmica perquè, de fet, bueno, mostrava una de les cares més contundents i més fosques dels Maroon 5, que en principi tenien a fama aquesta formació nord-americana de ser bastant suaus a les seves cançons i les seves lletres, bastant romàntics. I amb aquest tema, Adam Levine, que n'és el líder, doncs es vestia de carnisser i assetjava una dona que en realitat era la seva dona, però tot plegat amb un clima molt extremadament eròtic, però també molt fosc. Vaja, no és un vídeo aquest de la cançó Animals apte per si sou vegans. Ha plogut des d'aquest tema, que pertany a l'àlbum de moment més celebrat dels Maroon 5, el que els va doncs catapultar cap a la fama més internacional. Després ja us dic que han tingut, han passat per diverses etapes i diversos estils, però aquest àlbum, alguns dels seus senzills ja formen part d'aquestes llistes recopilatòries dels millors èxits dels Maroon 5. Es deia B baixa, no sé si referint-se simplement a la lletra o al número 5 en nomenclatura romana. No ho sé, la veritat no en tinc idea. Sigui com sigui, això passava al 2014, per això us dic que ha plogut. Per què aquest tema? Bueno, perquè ens agraden els Maroon 5 i perquè es diu Animals, i la cosa avui va d'això. Saludem la nostra companya Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bon
1: Molt
0: dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Va d'animals, però no així amb aquest plan d'escorxador, com ens mostra el vídeo. No. Animals, no. Peludets, supercookies que tenim a casa, no? I que són, per això, peludets, però... Això els hi fa una mala passada aquests dies, segurament.
1: Exacte. Avui parlem dels més mimats de la casa, segurament, que són els reis i reines de la casa, que són les mascotes. I bé, nosaltres a l'estiu doncs canviem la rutina, fa més calor, potser podem marxar de vacances, i sembla que no, però això, les nostres mascotes ho noten. Volem saber, doncs, com viuen l'estiu les vostres mascotes i si són potser més de platja, pateixen molt aquesta calor... Volem saber anècdotes i saber també si teniu algun remei per combatre la calor. També serà benvingut. A més, Núria, he buscat i tinc dues curiositats sobre com regulen ells la temperatura.
0: Sí.
1: En el cas dels gossos, ho fan a partir del panteig, que es diu, que es veu que és quan respiren ràpidament i amb la boca ben oberta, ells regulen la temperatura. I en el cas dels gats, per exemple, ho fan a partir dels coixinets de les potes, que normalment deixen aquestes marquetes al terra, doncs és que estan regulant la seva temperatura.
0: Clar, deuen tenir-li els sensors, no? que deuen evacuar o no ho sé. Ai, que bé, molt curiós. Doncs sí, parlem d'animals i temperatura, però no només això, perquè mira, m'has fet pensar una cosa que és important també, que durant l'estiu canviem d'hàbits i els fem anar una mica bojos. Potser els fem anar amunt i avall, treure'ls de la seva zona de confort, els donem menjar potser horaris irregulars, no?
1: També.
0: No parem tant per casa.
1: La rutina canvia totalment.
0: Clar, i això els bitxos segurament ho noten.
1: I tant. Bueno. Sí. I si marxem de vacances i poder el deixes amb algú, jo crec que això ho han de notar moltíssim.
0: Clar, que després te'l tornen més malcriat, també t'ho dic, no?
1: Per això, com sempre, doncs podeu deixar un missatge a Instagram d'Obert Vacances o enviar-nos una nota de veu al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Queda dit, doncs, i a les 10, com fem sempre, recollirem els vostres missatges i, sobretot, impressions i consells per a si teniu algun truc perquè els animals estiguin una mica millor a l'estiu. Doncs, Estela, moltíssimes gràcies des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins després. Adéu.
0: Farem això a les 10, però fins a les 11 tenim programa i ara toca fer una mica de repàs als continguts d'aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Sabeu allò tan desagradable? Jo crec que és de lo més... No és lo més desagradable, però sí que és una mala experiència, que quan vas de vacances, te'n vas de viatge, possiblement en avió, i et perden les maletes. Tu arribes, però les maletes no saps on han anat a parar. Sí? No mola gens. Si us ha passat, ja sabeu de què parlo. La qüestió és que aquests i altres inconvenients els podeu tenir durant les vacances, durant l'estiu. És època en què hi ha doncs, un tipus d'inconvenients o de reclamacions que podem fer a nivell de consumidor. Per això avui parlarem amb l'Agència Catalana de Consum, per saber quins són els nostres drets, a com podem reclamar i, en fi, aquí està una mica a l'aguait, no? I quins a... Bueno, donar-nos consells perquè després el mal potser ja estarà fet, però puguem d'alguna manera reclamar-lo o esmenar-lo, encara que sigui ja a la tornada. Amb l'Agència Catalana de Consum encetarem programa avui. Després tindrem una estoneta per posar a punt el nostre català, recordeu, amb aquells consells per parlar-lo una mica millor. Coneixerem una noia de Barcelona que ha guanyat un concurs que es diu Puente a China, un concurs de cultura xinesa. Sabrem per què li ha agradat tant aquesta cultura i això, i com li ha anat, l'estada que ha estat a Xina durant uns mesos, que justament formava part del premi. Acabarem de concretar el tema del dia, per què o com les mascotes aporten la calor, com la regulen i què podem fer per ajudar-los, a través d'un reportatge molt xulo que ens han preparat parlant de persones que anirem a coneixent i que estem coneixent al llarg d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances. Avui ens acompanyarà una campiona, tota una campiona de gimnàstica artística que la tenim per premiar. Ai, rutes de muntanya, de cara al cap de setmana, si encara no teniu plans, però teniu unes bones sabates preparades, avui us proposem anar a fer cims a la comarca d'Osona, que jo, si no recordo malament, és zona volcànica, però ara ens ho explicaran millor. I per altra banda, si en vez de la muntanya preferiu doncs trepitjar més poble o ciutat, a l'espai abans de que s'acabi l'estiu ens fan una proposta d'aquells pobles que sí o sí hem de visitar almenys una vegada a la vida. Doncs vinga, que passen 10 minuts de les 9, entrem ara sí en programa, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: Comentem com sempre fem a Regular No Em Vaja amb Girona, Girona FM, amb Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com es preveu? Per cert, companys, us preguntaré, aquí ens han baixat les temperatures. Una mica, es nota, eh? Es nota que fa una mica fins i tot d'aire, de vent, ens ha donat un respir, tot i així estem a 24 graus. Com ho teniu per Girona? Heu notat una davallada?
1: Doncs mira, sí, també. Aquí ara mateix estem en 22. La previsió és que avui, dissabte i diumenge, rondi una mica més, això sí, cap als 25-26, però un cap de setmana més suau, si més no.
0: Vinga, doncs es nota, encara que sigui poc la baixada, no? Al final, tot ajuda. Molt bé.
1: Sí, i tant, i fins i tot pot ploure aquesta tarda.
0: Diuen. Vinga, cap a Girona, el Pau ens explica que la ciutat reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. Diuen que contribuirà a pacificar el carrer del Carme.
1: El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar de cares al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha concretat que les restriccions de pas per la plaça serviran també de retruc per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final.
2: Sí, de moment no tenim una reforma estructural, diguéssim, no? Pròpiament un gran estudi. El que sí que anem fent són passes que ens ajuden a treballar en aquest carrer del Carme, que sigui molt més un carrer que no una carretera, no? I al final és segregar bicis i vianants i cotxes, reduint espai per cotxes. Hi ha la part de senyalització, hi ha la part de que no es podrà arribar, no? Fins a plaça Catalunya. Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat.
1: L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclòs a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini, com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
0: Per altra banda, us expliquem que denuncien el propietari d'una masia de Bescanó i una constructora per abocar 64 tones de runa en una bassa.
1: Els agents van comprovar que les runes procedents de treballs de construcció i demolició s'escampaven per la bassa amb una excavadora i posteriorment es cobrien amb terra per ocultar-les. El propietari de la finca no tenia cap autorització municipal ni de cap projecte tècnic per reomplir la bassa. A més, la finca ja havia estat inspeccionada amb anterioritat perquè hi havia tallers mecànics sense autorització que també feien una gestió inadequada dels residus.
0: I pensant en la verema, les pluges de l'hivern fan recuperar la producció habitual del vi de la Déu Empordà.
1: Sí, la denominació d'origen, que preveu incrementar entre un 10 i un 15% la collita en relació amb l'any passat gràcies a les pluges de l'hivern, que han permès fer créixer les reserves hídriques dels cellers i mantenir en bon estat els ceps. Ara bé, les calorades dels darrers mesos han obligat a avançar la recollida i en alguns cellers de la DEO han començat fins un mes abans del que solien fer-ho. El responsable tècnic, Pau Albó, confia però que plogui els propers dies i que així serveixi per poder assegurar també una bona verema de les varietats de raïm més tardanes.
0: Doncs, parlant això de productes de la terra, tanquem la connexió ara sí amb Girona, Girona FM, Pau Villafañe. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Doncs vinga, ara establem connexió amb Sant Cugat. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Com aneu de temperatura per aquí?
3: Oh, jo estic encantada, de debò, eh? Jo ho he notat moltíssim. Poden ser uns grauets de no res, sí, però t'asseguro que jo ho he agraït, vaja, moltíssim.
0: Doncs està plovent, ha plogut ja per terres barcelonines, depèn d'on, perquè mireu, la primera notícia que ens explica la Tina és que els bombers han rebut un centenar d'avisos, això és, era entre les 2 i les 8:15 d'ahir dijous. Hi havia ja tempestes, la majoria, 40, al Vallès Occidental.
3: Sí, la meitat es van fer entre les 4 i les 5 de la tarda, i la major part dels serveis han consistit en la retirada de branques d'arbres i altres objectes caiguts a causa del vent, així com en tasques de sanejament. També s'han atès diverses incidències relacionades amb inundacions i acumulacions d'aigua provocades per la intensitat de les precipitacions. I una de les últimes incidències és el tall que s'ha produït avui a primera hora a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar totes dues estacions. Per avui divendres, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat fins a 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
0: Està plovent, però ara mateix a Sant Cugat o no?
3: No, ara mateix no hi ha pluja, de moment.
0: De moment, però esteu tots mirant el cel, no? Allò amb els
3: Exacte.
0: Creuats,
3: sí, sí.
0: Vinga, canviem de tema i ens expliqueu que cap positiu de pesta porcina africana en senglars de la zona del risc s'ha donat per primer cop des de l'inici del brot.
3: Sí, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no n'ha detectat cap d'entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot el passat 28 de novembre i des d'aleshores s'han analitzat 11.331 senglars, dels quals 379 han donat positiu i 10.952 negatiu. El Departament considera que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i en les mesures de bioseguretat desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es mantenen sense canvis tant les restriccions vigents com l'estratègia d'erradicació.
0: Mm-hmm. I a nivell comercial us expliquem que el Bizum s'estrena com a forma de pagament als comerços durant aquest estiu, però l'ús de moment diuen que és residual per part dels clients i és que no ho demanen.
3: Sí, a finals de maig es va habilitar aquesta nova tecnologia per pagar les botigues amb l'actualització de datàfons als diferents comerços, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis, volíem dir, hagin notat la necessitat d'implementar-lo amb rapidesa, ja que de moment encara hi ha poca demanda.
4: La gent està contenta, però es paga més amb targeta, amb efectiu, inclús amb transferència, també.
5: La gent porta targetes, porta rellotges, porta el mòbil, també. En canvi, el Bizum, pràcticament ningú. Bueno, un m'ha demanat molt al principi, però no n'hi ha demanda d'això.
3: Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Prosper Puig, considera que l'aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres que han de distribuir els nous datàfons i creu que aquest procés encara pot durar entre 6 i 9 mesos. Puig també augura una nova generació de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el Verifactu, el sistema de l'agència tributària per validar factures.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquesta notícia tanquem ara sí la connexió amb Terres Barcelonines, amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Igualment, Núria.
0: A veure si també està igual d'emocionat amb aquesta baixada de temperatures l'Arnau Vilà, el company d'Emunt. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Perquè a Lleida, no sé si han baixat també.
6: Han baixat també, de fet, aquí a Ponent està tot núvol ara mateix, amb amenaça de pluja, encara no veiem gotes, però segurament sigui qüestió de temps.
0: Vinga, doncs, estarem pendents també tot el cap de setmana a veure com el passeu. Mireu, l'actualitat lleidatana comença a parlar-nos de que l'actualització del mapa de zones de mercat residencial tensionat ha generat ja reaccions diverses a Ponent i al Pirineu.
6: Sí, aquí al territori de Ponent la gent esperava molt aquesta actualització i comencem per Lleida, on els agents immobiliaris valoren positivament sortir d'aquesta zona de mercat tensional i esperen que això permeti recuperar l'oferta de lloguer. Josep Maria Esteve, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, celebra positivament aquesta actualització. L'escoltem.
7: La realitat és que Lleida realment no és una zona tensionada, no és una zona de calenta, per entendre'ns, i per tant valorem molt positivament i celebrem la decisió per part de la Generalitat de sortir de la zona tensionada.
6: D'altra banda, municipis també del Segrià, com Rosselló i Torrefarrera, entren a la zona tensionada per l'augment de la demanda i l'efecte ciutat dormitori. A Guissona, tot i quedar fora d'aquesta zona tensionada, l'alcalde Jaume Arts avisa que el problema d'accés a l'habitatge continua, especialment per la demanda vinculada a l'activitat de bonària. Si ens anem cap al Pirineu, la pressió residencial també creix, sobretot a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, on el turisme, l'esquí i la crisi d'habitatge d'Andorra han incrementat la demanda. Finalment, perquè fa la Pobla de Segur, l'Ajuntament aposta per incentivar els pisos buits es destinin a primera residència.
0: I per altra banda, us expliquem també que l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Social, AFICU, així són les sigles, ha denunciat davant la subdelegació del govern a Lleida les dificultats que tenen per aconseguir cita a l'oficina d'estrangeria.
6: L'entitat alerta que la falta de cites ha afavorit un mercat negre amb locutoris que les ofereixen a canvi de diners. AFICU assenyala que la situació afecta persones que ja tenen reconegut el dret a obtenir o renovar el permís de residència, però que poden trigar mesos a completar els tràmits. Reclamen més agilitat i un document provisional que acrediti que el procés està en curs. L'administració central reconeix que hi ha molta demanda, però assegura que actualment hi ha cites disponibles i que la comissaria de la Policia Nacional de Lleida ha ampliat l'horari durant aquest agost.
0: Molt bé, doncs, des de Lleida. Moltíssimes gràcies, Arnau, i passeu bon cap de setmana.
6: Igualment per aquí, companys.
0: Arnau Vidal, company d'EMUN, que gairebé tanca la ronda informativa, però no del tot. Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bons dies, no sé, com dèieu, bon dia en portuguès.
8: Bon dia.
0: Bon dia, sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: La Marina, que ha tornat de vacances, ha estat de Portugal i ha tornat morena.

0: Però Cano, per qui no ho sàpiga, els capitans del Nàstic Genuine, i el pregó serà el dilluns 21 de setembre, que el pronunciaran des del balcó de l'Ajuntament de Tarragona, com ja és habitual. Ho faran just en el desè aniversari del projecte nascut al Nàstic de Tarragona i que s'ha acabat convertint en una lliga estatal de futbol per a persones amb altres capacitats intel·lectuals. Precisament fa una dècada els acompanyàvem aquí a Tarragona Ràdio a la presentació a Madrid de la nova lliga, i això és el que explicaven els impulsors del Genuine.
1: Jo estic molt content amb el Nàstic, amb aquest projecte.
2: Molt content, i això que se fa una realitat, i en Nàstic lo podem en el co.
0: Hem de dir, Núria, que el tret de sortida de les festes aquí a Tarragona, però serà el dia 14 de setembre i s'allargaran, com és habitual, fins al dia 24 de setembre.
3: Saps que estarà de vacances, no?
0: Tu i jo.
3: Comencem parlant de Santa Tecla, però també a la demarcació hi ha altres notícies que hem de destacar i no tan agradables.
0: Exacte. Avui les notícies són una mica de successos, podríem dir-te. Un home agredit aquest dijous, el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López, segons ha avançat el diari Més, i han confirmat fonts coneixedores. Es tracta d'un veí del poble conegut pel regidor. Els Mossos d'Esquadra en tenen coneixement del cas i de lesions lleus. I també hem d'explicar que va morir un home ofegat ahir a les costes de Calafell. I ja per acabar, Núria, un últim apunt. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies que s'han reprès les converses amb Ponentia, una empresa que va anunciar fa més d'un any la intenció de construir un polígon industrial logístic amb una terminal ferroviària a la capital de la Conca de Barberà. Però Vinya ha explicat que després de mesos sense notícies de la companyia, les darreres setmanes han mantingut ja algunes converses. Veurem com avança això.
3: Vaja, que potser a Montblanc acabarà havent-hi un polígon industrial logístic amb terminal ferroviària.
0: O potser no. Potser sí, o potser no.
3: Les notícies estan parlant.
0: Exacte.
3: Molt bé. Doncs vinga, queda explicada l'actualitat tarragonina també. Marina Pérez Got, benvinguda.
0: Gràcies.
3: I ara no et deixem marxar ja, eh?
0: No, ja m'hi quedo fins al final.
3: Gràcies.
0: Fins ara.
3: Tanquem ronda d'actualitat. Obrim ara sí la primera entrevista de la jornada.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
3: En plena temporada de vacances poden sorgir, o ja us han sorgit, incidències de tota mena, perquè ja sabeu que és una època en què ens movem i, a més, fem aquelles coses que no fem durant tot l'any. Incidències amb el transport, amb l'habitatge, amb els allotjaments, amb els serveis turístics. Saber com actuar des del primer moment i quina documentació hem de conservar pot ser determinant després a l'hora de reclamar. Avui en parlem amb l'Agència Catalana de Consum. De fet, hi parla el company de la Plana Ràdio, Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Tu has tingut alguna mala experiència d'aquestes, de pèrdua de maletes, de vol retardat?
5: Alguna cosa que m'hagi espantat, sí, però s'ha recuperat ràpid. Recordo fa anys que una maleta que va anar on no tocava, però va acabar apareixent ràpid. No vam haver de reclamar ni res.
3: No vau haver de fer paperassa, que això és el que fa més mandra. Però en alguns casos la cosa és més greu. Qui ens ho pot explicar?
5: Doncs parlarem d'estos drets que tenim, de quins passos s'han de seguir davant d'aquestes situacions, amb Julià Guimerà Gargallo. Ell és el cap de l'àrea d'informació i atenció a les persones consumidores. Bon dia, Julià, i moltes gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia a tothom, bon dia.
5: Estem en plena temporada de vacances, ja recta final, no sé dins de l'agència com ho temporitzeu. Primerament, quines són aquestes incidències de consum, les més habituals, no? I també què hauríem de fer en el moment que es produeixen, no? Que hem de fer una mica els deures abans perquè si passa, que esperem que no, que no ens agafi per sorpresa.
6: Bueno, les incidències més habituals nosaltres les rebem normalment en el mes de setembre, octubre, perquè primer s'ha de reclamar a l'empresa. Si l'empresa no contesta, pots venir als organismes de consum. Però les incidències més habituals solen ser amb retards o cancel·lació de vols per part de les companyies aèries, o que el viatge combinat no ha estat com s'havia programat. Normalment són aquest tipus de queixes. O l'allotjament turístic que has contractat, un hotel, un càmping, un apartament turístic, doncs no és com en la publicitat havien dit. Bàsicament, en general, són aquest tipus d'incidències.
5: Anem desgranant una mica aquestes incidències més concretament. Per exemple, si es cancela o es retarda... Generalment potser tenim més el tema dels vols al cap, però també pot passar en trens, no?, en altres transports.

0: Això a vegades també, cancel·lar o retrasar un vol pot comportar perdre una connexió. O sigui, havíem de fer una escala o el que sigui, no? I això, no sé si és una doble incidència, de qui se n'ha d'ocupar, perquè al final, si són dues línies aèries, doncs clar, és culpa de la primera, però afecta la segona. Quins drets tenim en este cas?
1: Bueno, en el cas concret d'un vol que es retarda més de 3 hores o bé es cancel·la el vol, si no és per una causa extraordinària d'inclemències del temps o de vagues alienes a la companyia, en aquest cas, sempre la companyia ens ha de portar al lloc o, si l'optem nosaltres, doncs tornar els diners. I en aquests casos de retard de més de 3 hores i de cancel·lació del vol, ens han de compensar amb uns diners que estableix la normativa europea, sempre que el vol surtiga d'una ciutat de la Unió Europea o bé torni a una ciutat de la Unió Europea amb una companyia europea aèria. No sé si... En aquests casos tenim dret a aquesta compensació. També, en el cas dels trens de llarga distància, també tenim dret a unes compensacions depenent una miqueta del retard. Està fixat, si amb retards de més de 60 minuts tenim, hi ha una compensació d'un tant per cent del preu del bitllet. N'hi ha que veure cada cas en concret. En els trens també existeix. I també amb els autobusos de més... de llarg recorregut, de més de 250 quilòmetres. Per exemple, jo que sé, un autobús de Barcelona a París, pues, si hi ha un retard, la norma europea també fixa unes compensacions.
0: Suposo que aquí quedarien a banda els autobusos llançadera, no?, que et poden portar des de l'aeroport fins a la ciutat o al revés.
1: Sí, això no té res a veure. Això no té res a veure. Això són rodalies o autobusos petits. A veure, en aquest cas, si hi ha un retard, ahir es pot demanar una compensació. Si tu tens un autobús llançadera i no arribes a l'aeroport i perds un vol, es pot demanar una compensació a la companyia o de transports de la llançadera. Això és una altra cosa. Sempre és molt important guardar els bitllets, guardar totes les targetes d'embarcament per poder provar que hi ha hagut aquest retard o cancel·lació.
0: Parlaves del tema de la Unió Europea. Què passa en països... Mm. Clar, per una banda, no sé si separar països europeus però que no són de la Unió Europea, rotllo Regne Unit, i després també, evidentment, doncs, més enllà de la Unió Europea.
1: Mm-hmm. Bueno, és molt important perquè aquests drets dels retards que tenim o de les cancel·lacions que ens han de donar una compensació i hi ha unes obligacions per les companyies aèries, com dic, només s'apliquen a vols que surtin de països de la Unió Europea, en aquest cas, tots els que surten de la Unió Europea, i els que tornen a una ciutat de la Unió Europea, però que són de companyies europees. Per exemple, si hi ha un vol de Hong Kong a Barcelona, amb una companyia que no és europea, si el vol a Barcelona arriba tard, llavors hi ha que aplicar-se la normativa de xinesa. Per tant, és important, a l'hora de contractar un viatge, veure si la companyia és europea o no, si tinc dret amb aquestes compensacions. Hi ha companyies aèries importants que assimilen les seves compensacions a les de la Unió Europea, malgrat no siguin europeus, en vols de tornada a Europa.
0: Però entenc que en aquest cas no estan obligades, però ho fan com a preferència. No.
1: Si és una bona companyia, sol atendre bé els clients.
0: Sí, aquí potser a vegades la diferència... Tirem del low cost, no? Però el low cost, precisament, aquestes coses igual ens trobem més problemes. O no sé si en aquest sentit dona igual. Les incidències van per igual
1: no,
0: en qualsevol.
1: No, té res a veure. Les incidències són aplicades a companyies europees. La norma europea no distingeix entre low cost o altre tipus de companyies. És el fet de volar amb un avió de dins de la Unió Europea o que sortia de la Unió Europea. Llavors, si hi ha un vol d'una companyia low cost que surt de Barcelona, de Reus o de Girona, aleshores, és igual que sigui una companyia low cost o no, els drets dels passatgers són els mateixos.
0: Però en aquest sentit, Abatos, no sé si vos arriben més incidències de les low cost perquè no acaben. Vull dir, Abatos vos arriba quan la cosa ja ha escalat. Quan entre empresa i la persona afectada no s'ha arribat a un consens o la persona afectada no ha rebut el que s'ha de rebre. Per tant, vos arriben, no sé si vos arriben més incidències de les low cost o de les companyies grans.
1: No, el que passa és que les low cost fan més vols. I aleshores potser hi hauria que valorar si respecte al número de vols que fa una low cost o una que no és low cost, les reclamacions són més sovint, però jo crec que no té res a veure. Hi ha companyies de low cost que atenen bé els seus clients, hi ha companyies que no són de low cost que no els atenen bé. Vull dir que hi ha de tot, Lo important és que la companyia compleixi. Si no compleix, és aplicable a la norma europea.
0: Li comentava a Núria abans el tema de que la incidència que vaig tindre jo fa uns anys de, en l'equipatge, no? Jo, per sort, me va sortir bé, però realment l'equipatge també és un problema, que se perd, que arriba en retard, apareix deteriorat també, a vegades, la maleta en cops o el que sigui. En este cas, què necessitem o com hem de reclamar aquestes coses?
1: Sí, en este cas és molt important que quan arribem a l'aeroport emplenar un document que es diu PIR, informe d'irregularitat de l'equipatge, abans de marxar a l'aeroport. És a dir, si m'arriba l'equipatge trencat, per exemple, en un dany, faig una fotografia i faig aquest incident al mateix aeroport. O, si no m'arriba, al mateix aeroport busco l'oficina per fer un... Normalment ho fas en la pròpia companyia, però si no, hi ha diverses companyies que estan agrupades i tenen una oficina allí. L'informe d'irregularitats de l'equipatge, això és molt important. Que dius, mira, o no m'ha arribat o m'ha trigat 3 hores.
2: I això sí que ho hem de fer en aquell moment, eh? A l'aeroport en aquell moment.
1: Això és molt important. Aquest document s'entendrà que l'equipatge està lliurat al passatger en condicions òptimes, sense aquest document, i la vostra reclamació no serà acceptada. És a dir, si jo no faig aquest document, s'entén que l'equipatge ha arribat. Llavors, és molt important que la gent sàpiga que quan arriba a l'aeroport i no li arriba la maleta, faci, o li arriba trencada, faci una foto i faci aquest document. Després, s'ha de presentar una reclamació a la companyia aèrea. En el cas de danys, és a dir, que m'ha arribat malament la maleta, 7 dies... tinc des de que m'ha arribat malament. I en el cas de retard és complicat, perquè si m'ha arribat al cap de 10 dies la maleta, aleshores tinc 21 dies. I en el cas de pèrdua, quan la companyia em diu que ja no la localitza, aleshores tinc 21 dies per reclamar la companyia. Llavors, en aquest cas, a què tenim dret? Imaginem que la maleta s'ha perdut. Llavors, si s'ha perdut, llavors tenim dret a un tope, que són uns 1.000 i pico euros, 1.800 euros, depèn del pes de la maleta i tant. Per tant, si jo haig de transportar amb un avió un producte molt valuós, sempre recomanem que això la gent no ho sap, fer una declaració de valor i pagar una miqueta més, com una espècie d'assegurança. Llavors em pagaran el que jo justifico amb una factura que val allò.
0: Però a vegades deu ser difícil justificar tot el que pots portar una maleta. Mira, si roba entre cometes encara...
1: No ho has de justificar. És a dir, si tu no has justificat que portes productes de valor i els has declarat, et pagaran un tant pel pes de la maleta.
0: El pes de la roba o del necessari i tot això, però si portes un portàtil o una tableta, doncs sí, ja sí que val la pena
1: fer-ho. Si tu la portes a la maleta i no l'has declarat, et pagaran pel pes de la maleta. Mm. Hasta un tope de 1.800 euros.
2: Escolta, i si te la perden la maleta, però al cap de 10 dies te la torna, la recuperes, tens dret a una indemnització com per els danys d'haver estat aquests 10 dies sense...
1: Es pot demanar. Hi ha companyies que l'accepten, hi ha que no, i aleshores és qüestió de fer una mediació amb els serveis públics de consum i podem aconseguir algun tipus de compensació, sí.
2: I mentrestant, mentre no et tornen la maleta, no hi ha cap mena tampoc d'ajut...
1: Depèn de les companyies aèries. Sí, hi ha companyies que abans et donaven un neceser, et donaven alguna cosa. El que és molt important és que si tu arribes a un destí de vacances i no t'arriba la maleta, clar, és la teva maleta, porta tot la roba i tot això, i tot el que compris tu, justificar-ho, guardar les factures i després reclamar les factures d'aquests despeses raonables que tu has tingut, perquè no has tingut el teu equipatge, i hi ha companyies que, si són raonables, les abonen.
0: Deies
1: no
0: abans...
1: És de dir, mira, m'he comprat, jo què sé, un bolso de la marca tal, i m'ha costat 2.000 euros. Bueno, no és molt raonable, tenint en compte que és una cosa provisional.
0: Deies abans que s'ha de fer en la companyia aèria, però clar, precisament el tema de les maletes hi ha la part de la companyia aèria, però també està l'aeroport en si que te la pot perdre. No sé si aquí a vegades poden haver problemes que la companyia...
1: El responsable és la companyia aèria.
0: Sempre.
1: El responsable és sempre, perquè aquí tu pagues o bé per l'equipatge, que actualment la majoria d'equipatges que van en bodega, és a dir, que no van en la cabina, tu pagues per això i tu pagues a la companyia aèria. Per tant, la companyia sempre és aèria és la responsable del teu equipatge.
0: I és qui s'ha de preocupar, perquè pot ser que sigui l'aeroport qui l'hagi perdut. És la companyia aèria qui s'ha de preocupar de que sí, per això. Ja, però com hi ha vegades en altres àmbits, no?, que el problema és, no, és que no he sigut jo que ha sigut l'altre, i així es van tirant la pilota i al final te quedes tu.
1: En consum sempre diem que a qui tu pagues és a qui t'ha... Aquí has de reclamar.
0: Sí.
1: Si aquest no és responsable, després ja repercutirà en un altre, però sempre t'ha de respondre a qui tu has pagat el servei. En aquest cas, el transport de l'equipatge.
0: Sí. Núria, no sé com anem de temps, perquè encara es queda l'altra pota dels viatges, que és el tema de l'allotjament, no? El tema de les reserves...
2: Sí, sí, anem, jo crec que una mica bé, ara t'ho dic, Víctor. Fes, però pregunta.
0: Vaig. Sí. Doncs això, l'allotjament, en este cas, si hi ha incidències a l'hora de la reserva, allò que és típic esperar-te en reserves, o no t'oferixen el que havies reservat, no? Allò de... És que és una habitació individual quan hem demanat un llit doble, o dos, per a dues persones, per a família... En suplements d'un altre llit, de cunes, de coses així.
1: Nosaltres sempre diem que la millor preparació d'un viatge és la informació prèvia. Per tant, nosaltres hem de guardar tota la informació que ens ha dit quan hem comprat o hem contractat aquell allotjament, totes les condicions. Si després no es compleixen, hem de portar fotografies en el lloc on anem, hem de deixar constància per escrit. La major quantitat de proves que justifiquen que el que tu t'havien anunciat no és el que tu tens. I llavors, quan tornes, reclamar al lloc on tu has contractat aquest allotjament. Això parlem d'allotjament sols. Si és amb un viatge combinat vol dir el que abans dèiem, una agència de viatges, és a dir, que tu contractes el transport i l'allotjament. Llavors, en aquest cas, sempre has de reclamar a l'empresa en la qual has fet l'agència de viatges, el viatge combinat.
0: No sé si en el pas del temps, volia, abans, ara que deies això de les agències de viatges, abans hi havia més tendència a contractar-ho tot per agència i no sé si per l'auge del low cost o d'internet, que tu pots fer més tu, s'ha notat un canvi, no, aquí?
1: Bueno, depèn del tipus de viatge que vulguis i depèn del tipus de persona que si és més si ho pot trobar tot per internet o hi ha persones que prefereixen anar a una agència de viatges que donen un bon servei, que fan un pack, que organitzen un viatge i tu no t'has de preocupar de res. Vull dir que això també és un plus, que molta gent prefereix això. Hi ha gent que prefereix fer-ho pel seu compte. Si tu fas un viatge combinat, l'únic, tens una diferència si tu vas contractant les coses soltes. Si tu contractes un viatge combinat, és molt, molt important que comprovis abans de contractar amb qualsevol agència que l'agència té una assegurança per insolvència. Això vol dir que si el viatge combinat l'agència tanca abans de que tu vagis a aquest viatge, aquesta assegurança et pagarà les despeses del viatge. Això és molt important. I això és l'avantatge de contractar un viatge combinat amb una agència, que si l'agència o el majorista tanquen, tu podràs recuperar aquests diners.
0: Suposo que sempre serà més segur i còmode fer-ho a través d'una agència, perquè així qualsevol cosa tu vas a l'agència, que al final és el que dius abans, no? Si el contractes en l'operadora de vol, vas a ells. Si ho fas en agència, s'ocupen ells de qualsevol cosa i és més fàcil també, per exemple, si la reserva a l'hotel s'ha perdut el que sigui, que te'n puguen posar un altre hotel.
1: No,
0: en canvi,
1: clar,
0: si fas directament a l'hotel, ja és més complicat. Si no tenen
1: si tu contractes un pack, és a dir, un viatge amb un allotjament i amb unes excursions i tal, qualsevol incidència al viatge l'has de reclamar i te la tramitarà l'agència de viatges. Això és còmode. Ara, si tu vas contractant tot pel teu compte, hauràs de reclamar el lloc on has contractat cada cosa.
0: També no sé si entra en el tema dels vehicles de lloguer, no sé si és un món a part...
2: Haurà
0: o si
2: de
0: també...
2: ser ràpid, ara sí, Víctor, ara
0: ràpidet.
2: Sí que anem fora
0: doncs,
2: de temps, però digues.
0: Doncs, no, això, els vehicles de lloguer també, quines coses hem de tenir en compte?
1: Els vehicles de lloguer, com sempre dic, igual que prepares un viatge, has de tenir informació prèvia, has de veure el que contractes, si contractes quilometratge il·limitat, si contractes una assegurança que cobreix i... totes les condicions per no trobar-te amb sorpreses després de plus que has de pagar. I quan tornes el cotxe a fer fotografies perquè després no et diguin que l'has tornat amb algun cop o alguna cosa. Lo més important és mirar les condicions abans de contractar i no només fixar-te en el preu, sinó fixar-te en tot el que cobreix aquest lloguer.
0: Doncs jo crec que només quedaria dir com contactar amb Atros, amb l'Agència Catalana de Consum, per qualsevol cosa que pugui passar, va sortir la paraula.
2: Incidència,
0: això, gràcies, Núria.
1: O
0: com a previsors, de dir, ei, que me'n vaig de viatge, què he de fer?
1: Qualsevol consulta pre o post el viatge es pot fer a través del 012, que és un telèfon gratuït que atén consultes de consum, o a través de la nostra web consum.gencat.cat, on hi ha un formulari consulta que podem consultar. És millor consultar prèviament que quan ja tingui el problema. Quan ja tingui el problema es pot presentar una reclamació dels serveis públics de consum, l'Agència Catalana de Consum ja la tramitarem, però és molt important la informació prèvia.
0: Molt bé, doncs...
1: No dubteu en consultar-nos qualsevol cosa i aclarir dubtes abans de viatjar.
0: Que per això esteu, no? Vale, doncs, sí. Julià Guimera Gargallo, moltes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos estos dubtes. No sé, Núria, ara ja sabeu una miqueta més, no?, de com actuar millor en aquestes coses i on adreçar-nos directament si tenim incidència durant les vacances o abans també, evidentment.
2: I tant, molt pràctica aquesta entrevista. Esperem haver ajudat a molta gent. Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, company.
0: Igualment, moltes gràcies.
2: I ràpidament el que fem d'un tema saltem a l'altre i ara sí, vinga, escoltem, fem allò de l'escolta atenta que diuen per atendre amb aquest podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. És un podcast conversacional, són xerrades d'estiu entre l'Agnès, filòloga, i el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus. I tot plegat ho fan per posar una mica més a punt per despertar el nostre català adormit.
3: Mira, Agnès, veus aquell noi d'allà? És el crush de la Marta.
4: O el noi que li agrada.
3: Ja, però això és molt més llarg, més fàcil dir crush.
4: Sí, però bé, a vegades no tot és tant si les paraules són més llargues o més curtes, o les expressions.
3: Sí que és veritat, el noi que li agrada és molt més clar, s'entén més.
4: No tothom sap que és un crush.
3: Mira, m'acaba d'arribar, ja tenim el planning.
4: La planificació, David.
3: O el pla.
4: Exacte.
3: És més curt.
4: I més català.
3: Doncs el pla és quedar avui a les 8. Et va bé?
4: Vinga, avui a les 8.
3: Mira aquesta foto. Ha quedat molt random.
4: Molt estranya, vols dir?
3: O curiosa.
4: O inesperada.
3: Sí, de fet tenim moltes opcions.
4: És una de les gràcies del català. Ai, mira, en aquesta foto hi surt la Berta.
3: Ai, la Berta. No hi tinc gaire bon feeling jo amb la Berta.
4: No hi tens gaire bon feeling?
3: Sí, ja ho sé. Feeling no deu ser correcte en català, no? Ja m'ho imagino.
4: Doncs no. Hauries de dir que no hi tens gaire connexió o que no hi acabes d'estar còmode. Mira, depèn del que vulguis dir, hauries de fer servir una o altra expressió catalana.
3: M'agrada que no hi hagi una única resposta. Això està bé, veus? Mira aquesta llibreta, m'agrada molt.
4: Així, està bé, m'agrada també.
3: Ah, i a més si la compres online al web de la botiga...
4: David, per internet o en línia?
3: Ostres, d'acord, prenc nota.
4: Però explica, què passa si compres la llibreta en línia?
3: Ah, no, doncs que es veu que et regalen una tote bag que va conjunt amb la llibreta. Està bé, no?
4: Una tote bag?
3: Sí, una tote bag.
4: És una bossa de tela, en
3: sí,
4: tot cas.
3: Sí, sí, sí, però avui dia tothom en diu tote bag, hi ha tote bags per tot arreu.
4: Tens tota la raó. Però continua sent una bossa de tela. De fet, si vas a una botiga del barri i demanes una bossa de tela, segur que t'entenen.
3: I vols dir que no m'entendran si demano una tote bag?
4: Bé, probablement també precisament per això que deies, que ara tots són tote bags. Però no està de més recordar que el català ja tenia nom per aquest objecte abans que es posés de moda.
3: Doncs què faig? Agafo l'oferta o no? Val la pena, no?
4: Quina?
3: La de la bossa de tela.
4: Ai, veus, ja et surt sol.
3: Ai... No cantis victòria tan aviat, eh?
4: Però sí, va, agafa l'oferta.
3: Ai, quina ràbia. Aquell noi està fent molt de flex.
4: Que està fent què, David? Moltes flexions?
3: No, dona, no. Això els joves ho diuen molt ara, això de flex. Vol dir que està presumint que s'està fent el xulo.
4: En català ho podem dir de moltes maneres, doncs. Però ni xulo ni flex. Està presumint, com deies, que el fetxem de ser un fanfarró.
3: Ah, xulo tampoc. Pensava que sí. Mira, em prenc nota. I aquella noia amb qui havia de quedar l'ha deixat en ghosting.
4: O sigui, que això de fer el fetxenda no li ha acabat de funcionar del tot, eh? Però en aquest cas, David, més que ghosting seria que l'ha deixat de contestar.
3: Ja, d'acord. És que una mica fantasma sí que ho és, eh? Però bé, això ja seria un altre tema. Ai, quin jaleo que hi ha a la plaça.
4: Jaleo? Sí, tan sols tenim aquest so de la jota en català.
3: Ah, no?
4: No, per això en català en diem maco, de l'adjectiu majo, o maca, de l'adjectiu maja. Perquè com que no teníem aquest so de la jota castellana, la gent ho va adaptar amb ser, amb la ser de casa.
3: Ah, mira, veus, Agnès, amb tu sempre aprenc alguna cosa nova. I llavors com s'hauria de dir jaleo en català? Jaleo?
4: No, home, no. Seria sarau, disbauxa, gatzara.
3: Doncs mira, entre el sarau dels nens i la música de la plaça...
4: El poble té vida. Escolta, per lo menys avui no fa vent.
3: Com, perdona, què acabes de dir?
4: Què passa? Què he fet ara?
3: Home, no ho sé. A veure, torna a repetir la frase.
4: Deia que, per lo menys, avui no fa vent, que portem uns dies...
3: Ja, però per lo menys... Avui diria que t'he de corregir jo.
4: Què dius? Què he dit ara? A veure, sí. És que si n'hi m'he fixat...
3: No em vas ensenyar que era almenys?
4: Ui, tens tota la raó.
3: Agnès, no sé què ha passat, però veus, a tu també se t'escapen a vegades.
4: I tant, és que, bé, és el problema de conviure amb aquestes expressions, que se'ns acaben arrelant.
3: Doncs no, avui, almenys, no fa vent.
4: Sí, tens tota la raó, molt millor.
3: Mira, veus, això em fa sentir millor avui.
4: Per què?
3: Perquè jo no sóc l'únic que necessita un cop de mà.
4: No, de fet, això va d'aprendre plegats, si és així.
2: No, sí, les converses són molt gracioses, molt divertides i molt reals, perquè ens hi podem trobar en aquestes situacions, però, xiquet, s'ha de fer un esforç extra, eh? En prenem nota de tot plegat i vinga, setmana rere setmana, a veure si anem millorant el nostre ús de la llengua catalana. És un podcast, una píndola informativa i formativa que ens porten des de la nova ràdio de Reus, l'Agnès i el company David Fernández. Nosaltres seguim endavant ara amb una entrevista que tancarà aquesta primera hora de programa i que ens du cap a la Xina. I és que avui parlem amb un perfil ben diferent. Coneixerem una persona, la Maria Recobé, de Barcelona, que acaba de retornar de Xina. Allà ha estat la representant nacional del concurs de cultura xinesa Puente a China. Ens en dona més detalls, ens ho explica la Mariona Jerez, de la nostra companya baixa de Ràdio Rubí. Hola, Mariona.
5: Doncs sí, avui tenim amb nosaltres una noia extraordinària. Tot i ser catalana, ha dominat el xinès mandarí i la cultura xinesa fins al punt que l'han convidat a participar en la fase internacional del concurs de cultura xinesa Puente a China, que organitza l'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya i la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Maria Recobé, bon dia, o més ben dit, ni hao.
6: Bon dia, ni hao.
5: Primer de tot, Maria, explica'ns una mica en què consistia el concurs de Puente a China.
6: Aquest concurs és un concurs que organitza el Departament d'Educació del Govern xinès, en el que pot participar qualsevol estudiant del pont de xinès, i on no només s'avalua les teves habilitats lingüístiques, no, com seria, per exemple, un examen tradicional, sinó que també es té en compte els teus coneixements sobre art, cultura, història, economia i tot un conjunt d'elements que formen part de l'actualitat de la Xina.
5: I això, com ho avaluen, aquesta part de coneixements de la Xina? O sigui, jo entenc que un examen és un examen, però després, tot el que és la cultura...
6: Sí, és la manera en com ho han dividit és a través de tres fases o tres parts diferents que formen part de la competició. La primera és el que hem comentat, que seria un examen sobre cultura, economia, llengua i història. La segona fase del concurs és una representació artística o cultural relacionada amb la cultura xinesa, que pot ser tant representar una peça teatral, música, tocar un instrument, dansa, qualsevol tipus de representació cultural relacionada amb la Xina. I l'última fase, i la que més es valorava dins del concurs, era la teva habilitat de comunicar-te, no? I per això preparaven un tema del que tu havies de desenvolupar un petit discurs de 2-3 minuts, i aquesta era l'última fase del concurs.
5: I bueno, però tu vas arribar a la fase internacional, vull dir, vas anar fins a la Xina, però abans, sí. Quines fases hi havia? Explica'm una mica el camí que has fet.
6: Un camí bastant llarg i jo estic super, super satisfeta amb tota la gent que he conegut, i realment crec que tots els que hem participat ens... És un gent increïble. Jo només pel fet de poder veure els seus discursos i les seves actuacions ja estava superplena per dins i vaig gaudir moltíssim de totes les fases de la competició. La primera fase va ser a nivell local, va ser a Barcelona, i es va celebrar a l'Institut Confuci de Barcelona. Després, si quedaves guanyador d'aquesta primera fase local, anaves a concursar a Madrid a nivell nacional amb diferents concursants de les comunitats autònomes d'Espanya. I un cop superaves aquesta fase ja podies anar a la final internacional, on em sembla que aquest any han participat 150 països i érem unes 160 persones en total participant. I aquesta última fase s'ha fet a la Xina i ha sigut un procés de dues setmanes que s'ha realitzat a diferents ciutats de la Xina, a Pequín, Fujian, Xiamen i a diferents ciutats, i ha sigut una experiència, la veritat, que impressionant.
5: Dues setmanes a diferents ciutats significa que anàveu viatjant o que hi havia diferents grups a diferents ciutats?
6: Ens hem mogut, crec que no ens hem quedat més de dos dies al mateix hotel en cap moment, o sigui, ha sigut la veritat que increïble. Els primers 3 dies els vam passar a Pequín i després de Pequín vam agafar un vol fins a Fujian. Allà també vam anar a diferents indrets de la província, vam anar a una illa super, super coneguda que es diu Pingtan, allà vam fer la nostra fase de la representació artística, després d'allà vam anar a una altra ciutat. Bueno, era realment una logística espectacular de moure 180 persones quasi cada dia d'una ciutat a l'altra per participar a diferents activitats, a diferents tallers i també per anar a fer aquests petits exàmens a cada nou indret.
5: I explica'ns una mica com vas quedar dins d'aquests 160 participants que has comentat.
6: La veritat és que estic molt contenta amb el meu resultat. De les tres fases de l'examen, la representació artística i el discurs, ja sabia que l'examen era el meu punt més fluix, perquè sí que a nivell de coneixements d'història i cultura potser és on flaqueix una mica més, però tot i així bastant bé. I després, a la part de la representació artística i el discurs, la veritat és que quasi excel·lent. Vaig treure un 93 i un 94 sobre 100 a aquests dos apartats. I la veritat és que, tot i no haver acabat superant al final la fase d'eliminatòria, estic super, super satisfeta i super contenta amb els meus resultats. A més, hi havia una altra mena d'avaluació paral·lela, el que seria estrictament aquestes tres fases de l'examen, que era una mena d'avaluació potser diríem de popularitat o de reconeixement dins del mateix concurs, i aquesta era una fase en la que tothom podia votar, tant els concursants, el públic, els organitzadors. Aleshores, hi havia una llista de concursants i la gent podia votar els que més els agradava, segons les seves habilitats, la seva actuació o el que sigui. I he de dir que en aquesta mena de llista de popularitat vaig estar la primera durant uns quants dies, fins que ja em vaig desqualificar i he tornat a casa. Però sí, durant uns dies vaig estar primera al rànquing mundial de popularitat del concurs, i la veritat és que va ser bastant increïble.
5: És una mica reality show, no, això?
6: Literal, sí, totalment, totalment. Al final jo ja no sabia, no sé qui m'ha votat, jo no sabia res, jo només de cop un dia em vaig aixecar i em van dir: "Hòstia, Maria, que estàs aquí al pòdio." I jo: "Què dius, de què parles?" Sí, era... Realment havies d'estar a tope en tot moment, perquè a cada activitat que realitzàvem o a cada taller que fèiem, sí que sempre després et feien entrevistes, et feien fotos, et feien preguntes. Aleshores sí que havies d'estar sempre molt atent i molt preparat per qualsevol oportunitat per lluir-te i per demostrar el que vals. Sí, una experiència molt intensa.
5: I, bueno, explica'm una mica més sobre tu. Per què estudies xinès? O sigui, d'on surt aquest interès per la cultura xina i per l'idioma xinès?
6: Ah, pues la veritat que per mi tot això ha sigut una decisió totalment random. Sí, he de dir que fa 4 anys estava a punt de començar la carrera i la veritat és que m'estava avorrint una barbaritat durant l'estiu, i vaig dir: "Bueno, pues aquest any, en comptes de només estudiar, m'agradaria també donar la benvinguda a l'etapa universitària amb algun repte que sigui diferent, no només estudiar i ja està." I aleshores vaig buscar, una nit que estava a casa sense fer res, vaig buscar una llista dels idiomes més parlats del món, vaig tancar els ulls i va tocar el xinès, i 4 anys després aquí estem. La veritat és que va ser així.
5: Perquè la teva carrera no té res a veure amb el xinès.
6: Res a veure, no. Jo m'acabo de graduar de Comunicació i Indústries Culturals a la UB, però no té cap tipus de relació. Per mi ha sigut una aventura que he tingut paral·lelament a la carrera universitària, tot i que ara sí que, com veig que m'agrada i que realment tinc els coneixements i tinc facilitat per aquest idioma, i a poc, encara que al principi no tingués realment interès, a mesura que he anat estudiant sí que he anat coneixent més la cultura xinesa i les oportunitats que ofereix i què significa i quina oportunitat em dona saber aquesta llengua, encara que al principi ho vaig fer una mica perquè m'estava avorrint i res més, sí que ara, després de graduar-me, m'estic plantejant que realment es converteixi en una cosa professional, no? I que pugui anar més enllà del hobby, realment que potser pugui guanyar-me la vida d'això, i sí, veurem. Ara, de fet, d'aquí 2 setmanes aniré a estudiar 6 mesos a la Xina, estic contentíssima i tinc moltíssimes ganes d'acabar d'aprendre bé aquest idioma i veure què puc fer amb ella en el futur.
2: Molt bé, doncs és tot un pla de futur, tot un pla de futur que ens proposa la Maria Recubé, aquest aprofitar el seu coneixement i el seu interès per la cultura i la llengua xinesa. La protagonista, la guanyadora d'aquest premi Puente a China, es l'ha presentat la companya de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. I amb aquesta entrevista, així un puntet exòtica, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. 3 minutets i una mica més ens separen de les 10. Després, a partir dels 10 i 3 minuts o així, arrenquem la segona part del programa. Recordeu, avui us preguntem sobre els animals de companyia i la calor. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
4: ¿Qué es esto? ¿Conozco este lugar?
5: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
3: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
5: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
6: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
3: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
7: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
8: ¿Tú qué coño quieres?
7: Venganza.
9: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
3: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes. Família.
9: Vivo de medio.
10: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui divendres 21 d'agost de 2026. Comencem amb els titulars. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima omple de castells la Festa Major. Aquest divendres s'ofereix un taller obert a la plaça de la Concòrdia i dissabte es viurà el Pilar caminant pel Pont de Ferro.
1: Tot des de la part més bàsica per a persones que no tinguin experiència o per als més petitons també que aprenguin a pujar i com és sentir-se des de sobre d'una persona.
0: Tordera viu avui divendres el 26è Cercatasques amb el retorn al seu recorregut tradicional. La popular cercavila pels bars del municipi arranca a 8:15 del vespre des del Parc de la Sardana.
2: Ens ho passarem molt bé, és una activitat també molt instaurada en el nostre municipi després de 26 anys. L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25, ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
0: Les barraques de Sant Bartomeu porten 3 nits de música i festa al Parc Prudenci Bertrana. Detalls, Miquel del Roig i Wassa Corporation encapçalen el cartell d'enguany. Tordera recupera la històrica baixada de carretons de Festa Major aquest mateix dissabte. Aniol Canals afirma que serà una activitat que premiarà l'originalitat, el disseny i la posada en escena.
2: Valorem, doncs, el millor disseny del carretó. Hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
0: I també aquest dissabte hi haurà la passejada de motos clàssiques. Es durà a terme a les 11 del matí al pàrquing darrere de l'església i passarà per tot el municipi. Cap de setmana ple d'activitat esportiva de Festa Major a Tordera. Del 3x3 de bàsquet anirem al duel contra Ronit Futbol Club i arribarem el dilluns amb el cos, el mític cos, amb la cursa després de tota la Festa Major. I acabem amb un breu apunt del temps avui, divendres, que tindrem un temps inestable, també majoritàriament ennuvolat, tot i que haurem d'estar atents a algun petit ruixat. En teoria hi ha poca previsió, la previsió que ha anat disminuint, i no hi hauria d'haver pluges, però també hi ha la possibilitat de que hi hagi algun petit ruixat. En tot cas, la previsió que s'allargaria cap a demà dissabte, on sí que hi hauria una mica més de risc de pluges. Avui que les temperatures baixaran en mínimes de 21 graus i màximes de 28, i de cara a demà sí que pujaran lleugerament, tot i que també hi haurà aquest risc de pluja que comentàvem.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La tradició castellera i el protagonisme de la Festa Major de Tordera, de la mà de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, popularment coneguda com els Maduixots, arriba avui, que ha organitzat dues jornades consecutives d'activitats representatives del món casteller. Aquest divendres, el dia d'avui, a les 6 de la tarda, a plaça de la Concòrdia, acollirà un taller de castells obert a tota la ciutadania. Aquesta proposta busca apropar els conceptes bàsics d'aquesta disciplina a petits i grans, convidant els veïns i veïnes a participar en l'esperit de casteller. L'entitat reservarà el seu moment més emotiu per la jornada de demà dissabte.
1: Un taller de castells, bàsicament, ensenyem una mica les passes més bàsiques, com pujar una persona, com fer un pilar, tot des de la part més bàsica de... per a persones que no tinguin experiència o per a els més petitons també que aprenguin a pujar i com és sentir-se des de sobre d'una persona.
0: La jornada de demà es durà a terme a les 8 del vespre i tindrà lloc al Pont de Ferro, on es durà a terme aquest esperat pilar caminant, una de les imatges més espectaculars del programa festiu, on la colla castellera haurà de mantenir l'estructura humana en moviment. Avui, divendres 21 d'agost, arriba un dels moments més esperats per al jovent de Tordera, la celebració de la 26a edició del Cercatasques de la Festa Major. La cita d'aquesta tarda, que coincideix amb la primera nit de barraques, arrencarà a 7:45 des del Parc de la Sardana. Enguany, l'activitat recupera la seva ruta habitual d'anys anteriors i iniciarà el trajecte des del Parc de la Sardana, deixant enrere la modificació excepcional que es va fer l'any passat amb el motiu del 25è aniversari.
2: Ens ho passarem molt bé, és una activitat també molt instaurada en el nostre municipi després de 26 anys. L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25, ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
0: La cercavila recorrerà diferents carrers i bars del poble i comptarà durant tot el trajecte amb la música en directe de The Band de Marxa i l'animació de la colla de Diables de Tordera. L'esdeveniment, que és exclusivament per a majors de 18 anys, i l'organització recorda que les entrades van exaurir-se, tot i que la gent podrà fer la cercavila de totes maneres, de manera gratuïta, gaudint de música i festivitat.

0: Les barraques de Sant Bartomeu 2026 ja ho tenen tot a punt per convertir el Parc Prudenci Bertrana en el nucli de la nit i la festa d'aquesta festa major. L'espai obrirà les seves portes avui divendres. També es mantindran obertes fins diumenge 23 d'agost, amb un horari de 2:15 de la nit fins a les 5 del matí. El recinte comptarà amb aforament limitat i el servei de barra anirà a càrrec de les entitats locals. Des de l'organització recorda que les persones menors de 16 anys hauran d'anar acompanyades i degudament autoritzades per una persona adulta responsable. El cartell es reparteix de la següent manera. Divendres, avui, 21 d'agost, Llini obrirà la jornada d'avui, deixant pas al grup de versions Wassa Corporation i a la presentació del pobillatge, on es presentaran els esculls d'aquesta edició. La primera nit que acabarà amb el tribut del reconegut grup El Canto del Loco, que es diu Encanto del Loco, i demà dissabte, que començarem amb les actuacions de Que Se Caban i Miquel del Roig. Tot seguit serà el torn de Tutu Queque i, per acabar, tindrem una bona sessió plena d'energia de la mà de DJ Lia Jensen. El darrer dia, diumenge 23 d'agost, començarà escalfant motors Ana Gisbert, amb els seus plats a la taula de mescles. El plat fort que arribarà amb The Tyets, un dels grups més consolidats a Catalunya els últims anys, i els agafarà el relleu Banda Neon. Per acabar, Ana Gisbert, que tancarà la nit de música també amb una gran sessió preparada de les seves millors cançons. Després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, Tordera recupera demà dissabte una de les activitats més emblemàtiques i esperades de la Festa Major de Sant Bartomeu, la tradicional baixada de carretons. Ho hem anat comentant aquests dies i el recorregut ja està establert. S'iniciarà a la meitat del carrer Més, a la cruïlla d'accés cap al Cap, i continuarà contra direcció fins al gir baixant cap al Camí Ral, per on els vehicles, llavors sí, baixaran fins a finalitzar a la plaça de la Concòrdia, on s'ubicarà l'arribada. Escoltem Manuel Canals, regidor de Festes i Joventut.
1: Sortien des de meitats del carrer Més, uh-huh. El que seria la cruïlla que ens porta cap al Cap de Tordera.
2: D'acord.
1: Allà serà el punt d'inici. Uh-huh. Penjarem també, si és possible, un cartell de sortida. Farem el carrer Més en contradirecció, uh-huh. I agafarem el gir de la cruïlla cap al Camí Ral.
2: D'acord.
1: Val? I abaixarem Camí Ral en vall fins a arribar al que seria la plaça de la Concòrdia, perquè la gent, doncs, pugui agafar-ho bé de referència, no?
0: Des de l'organització es remarca que no es tracta d'una cursa de velocitat, sinó d'un espectacle festiu. Per participar-hi, els vehicles i participants han de complir les regles de seguretat.
1: Recordar que és una baixada de carretons, uh-huh. No és una carrera, no és una cursa de carretons. Valorem, doncs, el millor disseny del carretó, hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
0: Els carretons hauran de ser de construcció pròpia, no hauran d'estar motoritzats, hauran de tenir un mínim de 3 rodes, frens efectius i una bona direcció, i sense elements punxants o perillosos, tant pels participants com per al públic. També es valorarà l'ús de materials reciclats i serà imprescindible l'ús de casc per al conductor i acompanyants en el moment de la baixada. Per acabar, també es recomana portar guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs, i també queda prohibit llançar aigua o objectes al públic. La participació, recordem que és una categoria única, hi haurà una única baixada on els menors de 16 anys també hauran d'anar acompanyats d'un adult responsable, mentre que els joves d'entre 16 i 17 anys necessitaran autorització signada. El jurat, que premiarà els guanyadors amb paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros per al segon, tant en la categoria de millor disseny com en la de millor posada en l'escena.
3: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'esport serà un dels grans protagonistes del cap de setmana de Festa Major a Tordera, amb un gran ventall de propostes per a tots els públics. L'activitat que arrencarà dissabte, demà, de la mà del CEP Tordera, que organitza el torneig de bàsquet 3x3 al pavelló dels Països Catalans. La competició jugarà de manera ininterrompuda, amb un horari que seguirà des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Un cop finalitzat el torneig, la cita es traslladarà al Pont de Ferro, per recordar que hi haurà aquest espectacular pilar caminant a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge es concentrarà el volum més gran d'esdeveniments. A 10:45 del matí, al Parc de la Sardana, es durà a terme el torneig de bitlles infantil organitzat per la penya del Bistec, i a les 3 serà el torn del torneig de tir al plat a càrrec del Club de Tir al Plat de Tordera. Un dels plats forts que arribarà a la tarda, a les 6 concretament, el primer equip del Club Futbol Tordera s'enfrontarà al seu clàssic partit de Festa Major contra Rònic Futbol Club. L'equip d'Ibai Llano és dirigit pel tordarenc Narcís Barrera, exentrenador també del Club Futbol Tordera. Ràdio Tordera oferirà la retransmissió del partit a través del seu canal de YouTube de l'emissora i també a la 107.fm. Per tant, els que no pugueu anar al camp, que també ho podreu seguir a través d'internet. A 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial serà la ubicació del Festival de Patinatge Artístic, una exhibició que serà plena de màgia i elegància, càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. I com a traca final i per tancar les celebracions, dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí, que el Camí Ral acollirà el COS, la cursa tradicional per excel·lència de la vila, oberta a corredors des de la categoria infantil fins a la de sènior de més de 60 anys.

El Centre d'Iniciatives per la Reinserció ha posat en marxa un projecte pilot d'orientació laboral que incorpora la intel·ligència artificial com a eina d'acompanyament personalitzat per a joves que compleixen mesures judicials. La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb la Fundació Oscobe, té com a objectiu reforçar les competències digitals i l'autonomia dels participants per millorar les seves oportunitats d'inserció laboral. El projecte s'emmarca en l'aposta del CIRE, aquest Centre d'Iniciatives per la Reinserció, per incorporar metodologies innovadores als processos d'inserció social laboral i preparar aquests joves per afrontar un mercat de feina en què les competències digitals i l'ús responsable de la IA tenen un paper cada vegada més rellevant. La iniciativa va començar el mes de juny i es desenvoluparà fins al desembre d'aquest any. Està adreçada a 10 joves d'entre 16 i 18 anys derivats des del Centre Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona i el Servei de Medicació i Assessorament Tècnic. El projecte compta amb la participació d'una tècnica d'Oscobe i dos dinamitzadors del CIRE, amb un pressupost de 6.000 euros.

acabem amb una previsió del temps. Avui divendres, que tindrem un dia majoritàriament ennuvolat, amb unes temperatures que aniran a la baixa respecte a aquests últims dies. Això sí, la previsió de pluges no està del tot cert. Ahir al vespre, que també havia de ploure, i també hi havia previsió de tempestes. Això que es pot allargar cap a aquest cap de setmana, haurem de veure si avui hi ha previsió d'aquesta. De moment es marca només un 10% de risc de pluja. Per tant, tindrem, com comentem, un dia ennuvolat i en teoria no ens hauríem de preocupar en gran part per la pluja. De cara a aquest matí sí que tindrem unes estones de sol, però cap al migdia ja que s'ennuvolarà per complet. Demà dissabte el dia serà pràcticament el mateix, amb una pujada lleugera de les temperatures. I de cara a diumenge hauria de sortir el sol i pujar també 2-3 graus respecte a aquests últims dies.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

3 minuts que passen d'un quart d'11 del matí. Agafem el relleu de l'informatiu de les 10. A la revista de l'informatiu des d'ara fins a la 11 del matí repassarem informació de servei i també repassarem què era notícia en un dia com el d'avui, un 21 d'agost, tant informativament com musicalment. Començarem, com sempre, amb el repàs a la premsa del dia. Tindrem la informació de servei, entre d'altres, repassant els dies mundials, aniversaris, comptes enrere, previsions meteorològiques, notícies curioses, dites de pagès, el saber què s'ha de plantar, què s'ha de recollir, farmàcies de guàrdia, repartiments d'aigua potable, i avui lamentar la mort de la Carme Ruscalleda, de 89 anys. Carme Ruscalleda, i ni ell, va ser col·laboradora i fidel oient de Ràdio Tordera. La cerimònia serà demà a les 10 al Tanatori de Tordera. Tot això, a més d'efemèrides informatives i musicals, per completar aquesta hora de ràdio que ens portarà a les 11 del matí. A les vies de so i locució tenim en Damià Julià, us parla Albert Sabater. Comencem amb els diaris.

Primer de tot, la premsa generalista catalana. Comencem amb l'Ara, que destaca que el govern espanyol intenta reubicar a 1.700 immigrants a Ceuta. La policia desallotja la platja del Trampolín per 500 persones, però 500 persones, volem dir, i tornen per por a ser expulsades. Les autoritats obren els primers dos centres d'acollida dels quatre anunciats i en preveuen de nous. Fotografia de portada precisament per les platges de Ceuta amb una multitud de persones escortades per la Policia Nacional, agents de la policia indicant-los el camí del desallotjament. Avui l'Ara porta una entrevista amb Joaquim Bosch, magistrat, diu la llei impedeix una expulsió indiscriminada. Dos titulars més d'aquesta portada, cadena perpètua per a un magnat immobiliari xinès. Xu Jiaying, fundador d'Evergrande, ha estat l'home més ric del país. Fotografia per Pep Guardiola, diu primera Premier post-Guardiola. L'entrenador català ha canviat la fesomia del futbol anglès en 10 anys. Més enllà de les notícies, a l'apartat d'estiu, l'Ara destaca dos apunts. Primer de tot es pregunta per què cada cop més dones s'apunten a l'observació d'ocells i parla també de les

Utilitzar la intel·ligència artificial per treballs escolars perjudica l'aprenentatge. Un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen les tasques en la tecnologia milloren la nota en els deures, però aquesta cau un 20% en els exàmens. També en clau tecnològica explica que un exenginyer de Meta testifica avui en contra de Zuckerberg en l'afer que parla sobre la protecció de menors. Més notícies. Brussel·les avala el Consorci Espanyol per la gigafactoria de Móra la Nova. I el fracàs del Mossad en la previsió per a Iran minva el seu prestigi. Tres apunts més completen aquesta portada. Els ducs de Sussex tornen al Regne Unit. Veiem la imatge dels fills del rei tornant a Anglaterra. En esports, el Barça encara no descarta fitxar a Julián Álvarez i detingut un dels ocupes del pis de Muntaner a Barcelona. El periòdico explica que Espanya va frenar un pla de seguretat de Ceuta arran del desglàs amb el Marroc. Els preparatius es van interrompre després del canvi de posició sobre el Sàhara. La iniciativa del govern va néixer després de l'entrada massiva de migrants el 2021 i pretenia reforçar la vigilància de mesquites, subministraments i accessos a les ciutats autònomes, però no es va materialitzar. La imatge de portada és per diferents membres dels cossos de seguretat, concretament bombers, retirant arbres caiguts ahir a València. Diu: la pluja torna al Mediterrani. Una tempesta amb vents de 150 km per hora a València marquen el final de l'onada de calor. Part de Catalunya registra precipitacions d'aigua i calamarsa. No va ser el cas del nostre poble. Barcelona ha autoritzat més de 100 edificis per trasters des del 2020. Donald Trump anuncia una guerra econòmica com mai contra l'Iran. El president dels Estats Units amenaça els països que no s'afegeixin al seu bloqueig. Espanya té 7 start-ups amb un valor de més de 1.000 milions i Sant Joan de Déu soluciona amb cirurgia l'excés de sudoració en adolescents. Acabem els diaris catalans amb la portada del Punt Avui, titula Llegir sense llegir. Audiollibres, present, passat i futur d'un sistema gairebé centenari. I canvi de temps, els termòmetres baixen després d'un estiu de rècord i el temporal colpeja. 6 minuts i arribarem a 11:15 del matí. Seguim encara al quiosc, anem a repassar més titulars de la premsa generalista, ara però espanyola. El Mundo, amb imatge d'una gran acumulació, d'una cua molt gran d'immigrants a les platges de Ceuta escortats per la Policia Nacional. Diu: l'operació trasllat aboca a una odissea burocràtica d'anys. L'Audiència Nacional està reescrivint ara els recursos contra les denegacions d'asil de l'entrada massiva del 2021. Alerten el govern pel rèdit electoral que pot treure Vox d'aquesta crisi. Les dones i els nens oblidats del Tarajal, diuen algunes. Diu: això és com la guerra. L'altra imatge és també per una platja. Diu: de vacances a Odessa, biquinis, platges i xampany sota el foc de drons russos. Nova pujada de cotitzacions pels salaris alts sense cobrar una jubilació més gran a canvi. El 49% d'una enquesta encarregada per aquest diari creu que la llei de Nietos influirà en els resultats de les properes eleccions. La tecnologia de la sanitat pública està a la UCI, diuen: el 33% està obsolet. I la calor avança la vendímia i obre una crisi laboral. S'ajunten amb la campanya d'hostaleria. L'ABC, amb la mateixa imatge que hem vist pràcticament en molts dels diaris, amb aquest grup, amb aquesta cua, diguéssim, massiva d'immigrants escortats per la policia, diu que el govern munta campaments per mesos de polvorí a Ceuta. Els comandaments policials alerten dels riscos de concentrar en carpes a milers de marroquins i subsaharians que van envair la ciutat. Funcionaris del Ministeri de Migracions reconeixen estar sobrepassats i carreguen contra la improvisació d'Interior. Ferraz, per la seva banda, exigeix als seus crítics a la ciutat autònoma vetllar per la imatge del PSOE. I completem la premsa generalista amb la portada del País. Diu que el govern va sondejar el rei sobre una trucada a Mohamed VI.
un ministre de Sánchez

0: Sánchez va tantejar la possibilitat i Felip VI va mostrar la seva disposició a parlar amb el rei del Marroc a petició del president, però la comunicació per ara no s'ha produït. Imatge també per agents de la policia escortant a un grup nombrós de migrants a la platja de Ceuta. Diu que la policia desmantella el trampolín i trasllada els primers 1.400 immigrants a altres recintes. Ceuta paralitza la neteja de la platja després de l'arribada d'uns altres 500 estrangers a l'assentament. La llei apunta i la jurisprudència emparen els menors i impedeixen les devolucions massives. En un altre ordre de coses, Donald Trump redobla la pressió per asfixiar a Iran després de 6 mesos sense aconseguir-ho. Estats Units declara la guerra econòmica, però pateix també els seus efectes. La Xina condemna a cadena perpètua el fundador de Evergrande i la tornada d'Enrique i Meghan, un desafiament per la corona britànica. La parella planeja tornar a viure després d'estar fora de Londres. I fins aquí el més destacat a les portades de la premsa generalista. Camí de 11:15, anem a repassar esports i economia. És el moment de la premsa especialitzada. Bon dia, Damià.
1: Molt bon dia. Comencem amb el diari Esport, que ens posa alternativa a Lautaro, i és que el Barça activarà la via del futbolista argentí si es confirma la caiguda total definitiva del fitxatge de Julián Álvarez. El club blaugrana veu viable negociar amb l'Inter de Milán i fitxaria per un preu inferior als 100 milions d'euros. Mundo Deportivo amb 3 titulars. Cancelo és el primer amb imatge pel seu contracte. Ho donaré tot al camp. Joao Cancelo, el 5è fitxatge de la temporada del Barça, va firmar fins al 2029 i va reiterar que el seu únic desig era jugar al Barça. Cumbre del mercat amb Deco i Mendes, el Manchester United intenta fitxar Balde i el seu futur ara és incert. Els dos altres titulars, un és per Deco i l'altre és per Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, que diu que jugarà al US Open. El tenista espanyol confirma la seva recuperació del canell i tornarà després de 4 mesos parat. L'altre titular que hem dit que era per Deco, ens hem equivocat, és per l'Atlètic de Madrid, i és que accepta traspassar Julián Álvarez a l'Arsenal, però l'argentí diu que no. El diari es parla de Pogacar, la tornada de Pogacar. L'eslové torna 7 anys després per completar la triple corona. La carrera, que arrenca demà, es va presentar ahir a Mònaco. I Mas i Landa lideren la participació de 31 espanyols. El diari Marca ens destaca Jan Diomandeu. Donaré tot el camp i Déu donarà la resta. Quan el Madrid truca, no pots dir que no. El costa marfileny es va declarar soldat de Mourinho en una entrevista a Sport i TV. Passem a l'economia, passem a Expansió, que posa que ACS, Ferrovial i Acciona disparen el seu negoci exterior. Santander accelera les fusions després de tancar la compra de Webster. I Brussel·les autoritza la gigafactoria de IA de Telefònica, ACS i Santander. L'Economista ens posa que Europa es desmarca d'Espanya i obrirà una 20ena de nuclears. Dos reactors es construeixen a la Unió Europea i diversos països preparen grans centrals. I acabem amb 5 dies, que ens posa que Santander obté 60.000 milions en dipòsits en la seva gran aposta pels Estats Units. La factura elèctrica baixarà el 6% al vèncer el deute del sistema. I la guerra de Trump i Iran posa a un hacker d'economia estadounidense.
0: Gràcies, Damià. Han repassat així la premsa d'avui. Fem una pausa musical i tornem amb més informació.

0: 4 minuts passen de 11:15 del matí d'avui divendres. Avui som 21 d'agost del 2026. La temperatura actual és de 24 graus centígrads. Avui esperem una màxima suau, comparada amb els altres dies, de 28 graus centígrads. Un dia que serà principalment assolellat, tot i que s'anirà entrenyinant amb núvols. Anem a repassar, com dèiem, el més destacat d'avui, que és el Dia Mundial de les Persones Grans, una jornada per reconèixer la seva experiència i la seva aportació a la societat. Anem a repassar també el santoral d'avui.
1: Avui és Sant Piu X, papa entre 1903 i 1914. És conegut, entre altres coses, per impulsar que els infants poguessin rebre la primera comunió a una edat més primerenca.
0: De fet, és Sant Piu Desè, que és el papa de Roma amb xifres romanes. Anem amb l'aniversari. Avui fa anys l'actriu Kim Cattrall, que en fa 70. També és l'aniversari de la cantant Kacey Musgraves, entre d'altres. Anem amb els nostres comptes enrere. N'hi ha un que ja pràcticament arriba a la recta final.
1: Tenim el de Sant Bartomeu, que falten 3 dies, el 24 d'agost, i el de l'inici del curs escolar, que falten 18 dies.
0: Anem amb la previsió del temps. Com dèiem, avui esperem intervals de núvols i no es descarta, però, la possibilitat d'algun ruixat de poca intensitat, amb temperatures que oscil·laran entre els 25 i els 31 graus. Per demà esperem un temps més estable, amb sol i alguns núvols, amb màximes al voltant dels 28 i 29 graus. Anem amb la notícia curiosa del dia.
1: Avui, 21 d'agost, és l'aniversari d'Ethel Caterham, la persona viva més gran del món amb l'edat verificada, nascuda l'any 1909, avui arriba als 117 anys. Ha viscut dues guerres mundials, ha conegut 4 reis britànics i és considerada l'última persona amb l'edat vàlida nascuda durant la dècada dels 1900. Una de les seves frases sobre la longevitat és que cal dir que sí a les oportunitats i mantenir una actitud positiva.
0: Anem amb el calendari del pagès. Diu que a l'agost ni dona ni most. A l'agost, diu, encara és temps de recollir tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. També es poden començar a preparar cultius de tardor, com les enciams o les mongetes, segons el clima de la zona. Fem un repàs de la farmàcia de guàrdia d'avui i del cap de setmana.
1: Farmàcia Lucea, carrer Amadeu Vives.
0: Recordem que encara està actiu el repartiment d'aigua potable a l'urbanització de Mas Mora. N'hi haurà demà dissabte de 9 a 11:15 del matí al local social. El riu continua sense cabal, està sec, i avui, com dèiem, hem de lamentar la mort de la Carme Roscallà Daniell. Va morir a l'edat de 89 anys, va ser col·laboradora i fidel oient de Ràdio Tordera. La cerimònia serà demà a les 10 al Tanatori de Tordera. Anem amb les efemèrides d'un dia com el d'avui.
1: Fa 10 anys la Festa Major obria la Fira d'Atraccions amb el Dia del Nen. Fa 5 anys Tordera registrava el 22è Covid en una setmana. I fa un any el Servei Català de Trànsit coordinava a Catalunya una campanya de control de velocitat d'abast europeu.
0: Avui a la web i a les xarxes us recomanem escoltar a partir del migdia Les Havaneres, el concert que ahir vam retransmetre en directe, que inclou també la presentació del Pubillatge. I acabem amb una frase cèlebre.
1: El futur depèn del que facis avui, de Mahatma Gandhi.

Escoltàvem a Paul McCartney amb aquest Distractions que ens porta 3 minuts per 3 quarts d'11 del matí. Nosaltres encarem ja la recta final de la revista L'Informatiu, més musical que mai. Ho fem amb les efemèrides musicals d'un dia com el d'avui, un 21 d'agost. A l'any 1904, a Red Bank, a Nova Jersey, als Estats Units, naixia Count Basie, una peça fonamental a la història del piano i també de l'època daurada del jazz, un dels genis del gènere, que sonava així.

També recordem que en un dia com el d'avui, però de 1916, va néixer Consuelo Velázquez a Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, Jalisco, Mèxic. També se la coneixia com a Consuelito Velázquez i va ser pianista clàssica. Escoltem Bésame mucho.

0: Camí de les 11 del matí, ens en queden 11 minuts. Deixem enrere el piano. Primer hem escoltat a Count Bass i ara escoltàvem a Consuelo Velázquez, que interpretava aquest Bésame Mucho amb un estil molt particular. Canviem completament d'estil. En un dia com el d'avui de l'any 1938, a Texas, naixia l'intèrpret de country referent i actor Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Després d'escoltar aquesta cançó, recordem que també un dia com el d'avui, però de 1939, va néixer James Burton a Minden, Louisiana, Estats Units, guitarrista de rock i country. One, two, one, two, three, four.

També recordem que un dia com el d'avui, però de 1944, va néixer Jackie DeSharon, amb nom real de Sharon Lee Myers, a Hazel, Kentucky, Estats Units. Va ser cantant i compositora de rock i folk rock.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar també els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, com són també al prelitoral, a la Catalunya central i finalment al nord-est del país. Els bombers han rebut fins les 7 del matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats en aquestes darreres hores, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I de fet, les condicions meteorològiques adverses també han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb 2.697.000 persones, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola han augmentat també un 1,3%. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que aquest és el segon juliol consecutiu amb màxims històrics. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort a una professional del centre. Des de l'organització han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir aquest dijous al primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Els agents els han traslladat a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja retiraven les restes de les cabanes que s'havien construït durant les últimes 3 setmanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Doncs bé, nosaltres en 3 minuts que passen de les 11 estem ja escoltant els temes que, doncs, si aneu en directe, doncs podeu escoltar el que és l'indret on actuaran Wassa Corporación, i tenen trens tan divertits com aquest. Però ara és moment de començar l'àrea aquí, i avui sí que venim amb ganes de festa. Avui, divendres 21 d'agost, tenim el cap de setmana a tocar, plena festa major, i pels carrers ja es respira aquell ambient que ens avisa que aquests dies passaran coses. Perquè avui, dins dels actes de la festa, tenim tot, i una mica més, concurs de castells que s'estan portant a terme. Castells de sorra, els nens estan, doncs, demostrant la seva agilitat. Els cercatasques d'aquesta nit, qui estigui preparat i que tingui moltes ganes de fer cames i de fer algun xupito, doncs ja ho saben. I després, barraques. Aquesta estona on no poden faltar l'alegria i els aires de bona festa. O sigui que avui hi haurà qui comença fent un castell de sorra i acabarà intentant construir un castell amb els gots. I compte, perquè hi haurà música, ambient, gresca i molta gent amb ganes de passar-ho bé amb aquest Wassa Corporación, posant-hi el ritme i fent que sigui difícil quedar-se quiet. Així que, tant si esteu a casa, treballant, conduint, preparant els àpats de festa major, esteu sortint i feu un passeig pel poble, a veure aquests castells de sorra que fan aquests nens. El primer peu posat a la festa. Poseu la ràdio una mica més fort, que tenim ganes d'acompanyar-vos ja en gresca, perquè nosaltres també ens hi apuntarem. Això és a l'àrea i aquí. Bon dia, benvinguts.

Doncs bé, en bon ritme amb aquest suavemente nosaltres que comencem a posar-hi cada vegada doncs, més llenya al foc, com diríem, i que cadascú doncs, aguanti el ritme com pugui. Benvinguts, i abans que algú ens digui que això és massa festa per començar un programa, tranquils, que encara no hem arribat a les barraques, així que avui us faig una recomanació. Si esteu a casa, pugeu la ràdio. Si esteu al carrer, porteu-nos amb nosaltres. I si encara no decidiu què fareu aquesta nit, jo crec que ja us ho estem posant fàcil. Avui toca sortir, trobar-nos, riure, ballar, compartir, sobretot gaudir d'aquestes petites coses que fan que l'estiu tingui gust d'estiu. Nosaltres, des d'aquí, també volem posar el nostre granet de sorra, bé, de sorra i de festa, perquè això és l'àrea aquí, la vostra ràdio, la nostra estona, i avui amb el xut-xut de la festa ja pràcticament encès, doncs venim més encesos que mai.

0: doncs vinga, som-hi, ens hi posem, i en aquest cas avui el volem fer ambient, així que comenceu a moure una mica les cames, estigueu fent el que estigueu fent, i estem començant la festa ja des d'aquí a la ràdio. I avui venim amb ritme posat. Jordi de Diego, bon dia.
1: Bon dia i bona
0: Com
1: hora.
0: Com portes el ritme?
1: Home, no, jo ja saps que de ballar i aquestes coses no és el meu.
0: Ah, no?
1: No, no, no, tinc dos peus esquerres.
0: Escolta'm una cosa, però a veure, tu com sents una música així com aquesta marxosa, no tens ganes de fer, d'aixecar el peu una mica i tot
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, no, no, això sí, això sí.
0: Val.
1: El que passa que el ritme maco no el tinc.
0: Ah, no? Bon, malament, no.
2: No és romboso.
1: El meu és el don de la paraula.
0: Montse de Diego, benvinguda. Gràcies
2: per
0: estar aquí.
2: Molt bon dia a tothom.
0: A tu te fa moure els peus si sona una cançó així en ritme? Sí,
2: jo sí. Jo sempre m'ha agradat molt ballar.
0: Sí, t'agradava ballar?
2: I a en Josep no li agradava gens.
0: És que als homes sempre els hi passa això, eh? No sé.
2: I ara quan estava fotut, pobret em deia, ara quan em posi bé, anirem a ballar. Perquè ell sabia que a mi m'agradava. Diu, ah, doncs ara hi anirem. Bueno, vale, menys mal.
0: Cau en dina, no? Cau en dina.
2: No va poder ser.
0: Bé, esperem que des d'allà on t'estigui te doni ànims perquè tu de mica en mica doncs el posis a dintre i balleu a totes hores després,
2: eh? Jo el tinc allà al costat de casa, al costat de la...
0: De la tauleta?
2: De la tauleta, i cada dia li dic bon dia.
0: Ai, tant que sí.
2: Hola, bon dia, Josep.
0: Bon dia.
2: Ja t'ho explicaré. Porta't bé,
0: perquè, escolta'm, jo des d'aquí vigilo, t'ho dius, escolta'm, perquè, escolta, si ha anat a l'infern, com deia sempre el meu pare, el meu pare s'hauria de dir a l'infern perquè ja trobaré la Marín Monroe, no sé què deia, i la meva mare deia, ai, desgraciat, però que penses que vols saber res de tu, la Marín Monroe? Amb aquestes orelles, sempre deia, feia les orelles grosses, perquè des de quan la van operar la meva mare de les catarates, esclar, la dona no hi veia, i el primer que va dir, ai, pobra ma papa, perdona, i el primer que va dir tan punt, doncs li van treure aquella època per la vena i tal, i li va dir, ai, però quines orelles que tens tan grosses! I a partir d'aleshores sempre estava amb
2: les orelles.
0: Pobre home. Bé, doncs bé, nosaltres que fem carrer, portem la ràdio a dins nostra i portem la ràdio fins al punt on ens escoltis.
3: Vale, bon dia, jo també hi soc, eh?
0: Ai, Meli, si per això... Ai, Meli...
2: I en Carles!
0: Ai, ostres, oh, quina patada m'ha donat, tu! Ostres, Meli, perdó...
3: No m'ha arribat tan lluny la meva patada. Si estigués al costat, potser sí que te l'havia donat.
0: Perdona, va, vinga, va, vinga.
3: Res, que sóc aquí, bon dia a tothom. Què vols?
1: No, a mi, com m'ha saludat primer, doncs ja estic content.
0: Vinga, anem a escoltar un petit fragment de l'Elton John. I sí que després ja ens endinsarem amb unes quantes notícies. No seran notícies massa d'aquelles que ens fan arronsar una miqueta al cap i diem, uf, per què té que passar això, no? I esperem que siguin una mica més suaus.

anem? I ho fem bé en 12 minuts que passen de les 11 al ritme de rock and roll i que bé, nosaltres ja anem a fer aquest pas que ens dona cap a les notícies que els anem a explicar.

0: I ara sí, posem una mica d'ordre en aquest món nostre que no para ni per vacances. Catalunya, Espanya i món. Explicarem, doncs, alguna cosa d'aquests indrets a la nostra manera. Perquè nosaltres no venim a llegir només titulars, venim a posar-los cara, context i, si cal, una mica d'humor. Jo i si vull fer un petit esment, no sé si vosaltres vau estar presents a les havaneres, algú de vosaltres ho vau escoltar per la ràdio o què vau fer. Aleshores, doncs, estaven tocant les havaneres, Peix Fregit ho van fer fantàsticament bé, i va haver-hi un noi jove, que va dir que tenia 20 anys, i això de l'edat també els homes ja a vegades se l'amaguen, i cantava, bueno, però molt i molt bé. Aleshores, els que estàvem cap endavant, hi havia un xivarri a la part de darrere de tot, on estaven fent el cremat,
1: no.
0: Bueno, que has de comptar que va haver-hi un moment que se va aixecar diverses persones del públic i bé, van anar fins a darrere a demanar-los, doncs, sisplau, que a veure que se sentien més ells que quasi els que cantaven. Va arribar un moment que va anar-hi el regidor de Cultura, l'Aniol, i doncs per micròfon els mateixos cantants de les havaneres, el Peix Fregit, doncs van demanar, sisplau, que allò era un lloc on es feia esport, el so ressonava més, i sisplau que callessin. Què us sembla que van fer la gent de darrere de tot? Què van fer?
2: Continua.
1: Què va fer la gent?
0: Sí, què va fer aquesta gent que se'ls demanava?
1: Se'n van riure de la...
3: No, jo no vaig veure, però no es devien callar.
0: Es van posar encara a cridar i enronar més fort.
1: Què dius ara?
0: Més fort. I va haver-hi algú del públic, que després les altres persones del públic ho van seguir, es va aixecar. I em va aixecar-se ell, quasi tota la part de lo que era la pista de l'amistat, es va aixecar drets mirant cap a la part enrere, i després va ser quan es van decidir a callar. Però es dic, com es van cridar l'atenció, a mi m'ha bat realment enfadar veure que encara cridaven més. Senyors, on està?
3: Sense falta de civisme. Això és una falta de civisme.
0: Però a veure.
2: No cal anar allà, que se'n vagin a fora. No.
0: Bé, el que va donar, doncs, sisplau, que calléssim, va dir, si no us agraden les havaneres, molt ben dit, sortiu a fora, però bé, aquí deixeu que la gent doncs disfruti. Però fins que la gent, el públic, no es va aixecar, mirant-te'ls a tots, i un home del cap enrere, no sé què els deia.
1: Però a veure, els que preparen el rom cremat no són gent de la comissió de festes.
0: Sí, però hi havia molta gent.
1: Hi havia més gent.
3: Però aquest problema...
2: Estaven en la zona aquella, però no concretament eren ells.
3: Aquest problema és que d'un temps ençà s'ha perdut molt civisme. Jo no sé si és que a les escoles també es veuen limitats per orientar-los cívicament a la gent. Quan la meva generació anava a la Mili, el que no sabia civisme li ensenyaven en allà.
2: I tant.
3: Li ensenyaven en allà.
0: Anaven un bon cop de lo que sigui, no?
3: De lo que sigui
2: Ara jo crec que els professors tenen problemes per poder fer-los callar,
3: sí,
2: per escoltar lo que ells diuen.
3: Aquí em refereixo. Em refereixo.
2: Sí.
3: Em refereixo a això. O sigui, aquestes coses comencen a partir de l'escola. Sí. Respectar la teva llibertat arriba fins que es talla la llibertat dels altres, del teu voltant. O sigui, vale, està molt bé la llibertat, però respecta el que fan els que t'envolten també. I això s'està perdent.
0: Després el públic, ens vam enfadar tots, perquè encara com vam veure que després de dir-ho per micròfon encara cridàvem més, doncs bé, el públic... Doncs, també vam reaccionar. Allò que diem, si hi ha un equip, hi ha un grup de gent que planta cara amb el que sigui, les coses funcionen també.
2: Sí,
0: a vegades que diem, deixem-ho estar, no?, amb altres coses.
2: No, avui dia això no es pot fer. Això abans sí que es podia, però avui dia no. Avui dia se li ha de plantar cara amb aquesta gent. I el problema és que no se li està plantant. No se les està plantant prou cara
1: per,
2: amb aquestes
1: persones.
3: Jo de vegades amb gent que fan aquestes coses i que no respecten el tema dels altres, ja els dic, has perdut una oportunitat de callar magnífica.
2: Una bona.
0: Vinga, anem a acabar aquestes notícies, que les expliquem doncs de la manera més suau que podem, i parlem de Catalunya, de la calor i de la pluja. Comencem per casa, perquè sembla que aquest estiu el SEM també té ganes de fer-nos parlar. Després d'un episodi de calor molt fort, a Catalunya ja suma 20 dies d'aquest 2026 en temperatures de 40 graus o més en alguns punts del país. Ara arriba el canvi de guió, tempestes i pluges localment intenses. I aquí tenim diu una cosa molt nostra. Ens passem dies dient quina calor, i quan plou dient quina manera de ploure. Però, bromes a banda, cal estar pendents perquè hi ha avís per intensitat de pluja fins dissabte al migdia. Així que si aquesta nit sortiu de festa, mireu el cel abans de mirar el mòbil i en tot cas porteu-vos alguna cosa per poder-vos deixar plogar. D'Espanya parlarem de Ceuta, el centre de l'actualitat, i saltem doncs a Espanya perquè Ceuta continua concentrant una situació molt complicada en l'arribada i l'acollida de menors migrants. Avui metges i infermeres han alertat d'una emergència sanitària sense precedents, mentre continuen els trasllats d'espais temporals. És una d'aquelles notícies que ens obliguen a aturar una mica el ritme i recordar que darrere de les xifres hi ha persones, especialment nens i adolescents, i un problema humanitari que necessita solucions. I això també, doncs, és fer ràdio, poder riure una estona, però saber quan toca parlar seriosament. Una, que aquesta notícia es toca a la butxaca. I parlant de coses, doncs, que es toca a la butxaca, va directament el petroli, torna a pujar. El Brent ha superat a $93 el barril, enmig de les tensions del Pròxim Orient i l'incertesa al voltant de l'estret d'Hormuz. I nosaltres pensem, molt bé, però això a mi que m'importa. Doncs mira, pot acabar afectant la gasolina, el transport, els preus i, en definitiva, aquella famosa frase de només vaig omplir el dipòsit i després mires el compte bancari i quedes parat del que has gastat en gasolina. I el món, què passa? I mentre nosaltres estem pensant si aquesta nit toca cercar tasques o no, doncs al món també continuen passant coses. La situació al voltant de l'estret d'Hormuz continua afectant el mercat energètic mundial amb importants reduccions del trànsit de petroli respecte als nivells habituals. I això ens emporta a una reflexió molt senzilla. El món pot semblar molt llunyà fins que una guerra, una crisi energètica, una pujada de petroli acaba arribant a la nostra butxaca. I acabem, doncs, amb una de les que m'agrada per al nostre magazine, i ara és una notícia per demostrar que el futur ja no truca a la porta, el futur ja ha entrat al menjador. Uns robots humanoïdis xinesos han debutat a la borsa amb una pujada espectacular d'un 629% en el seu primer preu de cotització. Robots que treballen, robots que aprenen i robots que cotitzen. I si era, si els robots decideixen, només falta que algun dia ens diguin, m'ho diguin a mi, el que sigui. Rosa, avui no facis el programa, que ja te'l faig jo. És a dir, que ja vindran sí, sí, aquí i faran el programa que ve. I aquestes són algunes de les coses que passa mentre nosaltres intentem entendre el món. Però bé, tranquils, ara aquí ens queda molta festa. Posarem música, que avui divendres la teoria ja l'hem feta. Ara toca prestificar i aportar la festa des d'aquí, allà on estiguis.
3: A més, avui que us penseu que ha vingut el Jordi, no? El Jordi ja va vindre l'altre dia. Avui ha vingut un robot. Avui hi ha un robot aquí.
0: Més el tanto, eh?
2: A més, amb el guió ben après de la IA, que ja li ha dit.
1: Sí, sí. Deien aquest dematí que un estudi, bueno, d'on són estudis, però bueno, deia que la intel·ligència artificial, quan aflori bé, tal com Déu mana, en el que és la fase de l'educació, la part de l'educació, sí, i sobretot l'educació superior, que baixarà en picat el nivell dels estudiants.
0: Clar, perquè si tots buscaran...
1: Baixarà en picat el nivell dels estudiants.
2: Clar, no estudiaran, però mira, simplement miraran.
3: Vols més demostració? Tu, fa 10 o 12 anys, quants números de telèfon

0: Ens anem a saber temperatures, temperatures que en aquest cas anem directament cap al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia. Paquita, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola. Vinga, Paquita, anem a saber la temperatura màxima d'ahir.
1: 32 graus. Que feia que no teníem aquesta temperatura des del dia 2 d'agost.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: I la mínima d'aquest dematí ha sigut 22 graus i 3 dècimes. Ara que és moment, estem a 27 graus.
0: Sí.
1: Un 63% d'humitat. I marca núvols i solet i sol.
0: Núvols i sol, i no hi ha paraigües. És que sempre busquem els paraigües. Hi va haver-hi un dia, Montse, tu que estaves a la vora d'allà de Can Roberto, que els que vivien allà, els que viuen, vaja, doncs van fer tota una decoració de paraigües, que allò sembla que quedava la pluja, n'haurien de fer una mica més, també. Molt bé, Paquita.
1: Ja aniria bé. I ha plogut 3 litres.
0: Ai, mira, veus? Molt bé, molt bé. Vas estar ahir a les Habaneres.
1: Mana?
0: Vas estar a les Habaneres?
1: Sí.
0: I què te va semblar la reacció del públic? Com ens vam aixecar tots, quasi?
1: Bueno, jo quan vaig arribar ja estava així, la cosa.
0: Ja estava així, ja estaven callats tots?
1: No, la gent estava a darrere, hi havia molta gent, eh?
0: Però no, però
1: I
0: com...
1: Raonant,
0: però després com ens vam aixecar el públic? Tu no hi eres allà, aixecada?
1: Sí, que hi era,
0: ah,
1: sí, vale. Ja ho vaig veure.
0: Que t'assembla fatal, eh? Vull dir que una falta de respecte total. Molt bé, Paquita, disfrutar de la festa major, ens anirem retrobant i ja serà fins dimarts.
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Un bon cap de setmana i bona festa major per tots.
0: Gràcies, Paquita. Bon dia. Ens anem directament cap a Marreixac amb en Joan González. Bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Endavant amb les temperatures.
2: Mira, la màxima d'ahir va ser 30 graus, 9 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 20 graus en 2 dècimes. Ha baixat 4 graus respecte a
0: ahir. Bueno, doncs molt bé, no? Molt bé, molt bé.
2: I tant, però no es nota. I ara, en aquest moment, estem a 27 graus, 6 dècimes.
0: Molt bé.
2: L'humitat, un 68%. I això representa una temperatura de sensació de 29 graus, 5 dècimes.
0: Bueno, és molt diferent ja, aquesta temperatura, eh?
2: I tant, que és molt diferent. Mira, el màxim de vent d'ahir, de 29 quilòmetres hora.
0: Molt bé, sempre estem quasi...
2: La pluja registrada d'ahir, fins sí. A les 12 de la nit,
0: sí.
2: És un litre.
0: Com? Perdona?
2: I un litre.
0: Un litre, vale. I 100
2: litres. A partir de les 12 fins ara, el que és la matinada, un litre i 6 dècimes.
0: Molt bé, doncs fantàstic.
2: 2 litres i 6 dècimes.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, Joan, moltes gràcies. Ja ens van desitjar festa major i bona festa major. I tornem des de la ràdio. Gràcies per estar-hi, per ser-hi, a donar-nos aquesta valoració de temperatures cada dia. Moltes gràcies.
2: D'acord. Que tingui bona festa major i jo viu-la, que hi ha molta gent treballant per això.
0: Val, molt bé. Gràcies, Joan.
2: Sí, bon dia.
0: Adéu. Temperatures febre color màxima d'ahir, 31 graus 8 dècimes, mínima de 8 graus 1 dècima, ara 26 graus 4 dècimes, una humitat d'un 70% i pluja 2,2 litres. Pregunta que fem penjada en el Facebook. Avui fem sorteig, qui s'emporti el premi té doncs la deferència...

0: de les xutxes a Lisa, que bueno, podrà llaminejar bastant doncs, durant una bona estona. Diu així, has enviat mai un WhatsApp equivocat? Has enviat mai un WhatsApp equivocat? Meli?
1: Sí. Sí? Sí, sí. I no m'he donat compte si no és perquè m'han contestat sí. Dient-me, escolta...
0: Això va per mi, no?
1: No, tu no, no ha sigut. Ha sigut altra persona, però sí, sí que em va passar. I em va dir, no, t'has equivocat... No sóc aquesta persona. Perdona, doncs ho sento, ja està. No podies fer res més. Però sí que és veritat.
2: Jo sí, jo també. Mira, ahir precisament em vaig enviar una a la meva filla que em contestava i em va dir què m'estàs dient que no entenc res? Digues que m'he equivocat, no va per tu.
1: Sí. Sol passar sovint, eh?
3: No sí, passa. Jordi. Sí, un munt de vegades. I sobretot, trucades, perquè jo no sé si és que aquest telèfon és massa sensible... Trucades? A tu t'he trucat 3 o 4 vegades sense voler.
1: A mi també.
2: Perquè ho toca...
1: A mi no havia dit trucada.
0: Ah, sí, a mi.
3: Tu sí, t'he trucat. Aquesta setmana, 3 o 4 vegades sense voler.
0: Jo pensava, i en Jordi, que l'he d'haver passat.
3: No, ha passat res. Sí, perquè és una trucada curta, perquè de seguida veig que ha saltat aquest número.
1: A vegades ho fas i a vegades també reps, eh? Vull dir, trucades
3: sí, bueno, no...
1: Pues no.
3: I rebre d'aquestes que te venen mil coses...
1: Que te venen una moto? Doncs pues sí, aquestes molt.
3: Aquestes
1: sovint.
3: Moltes.
1: Aquestes ja no les
3: ara, WhatsApp equivocat, sí, perquè has pitjat un per un altre i aquest... Sí, passa, sí.
2: Bé, ara... De vegades tenim el dit massa gros...
1: Ah, no, això passa quan estàs escrivint. A mi em passa sovint que quan escric vull posar una lletra i no, me salta l'altra. I si no repasso, després surt i dius, però si això...
2: A vegades no.
0: Vinga, ens anem directament cap a... Vinga, breus segons a publicitat. Però, abans de continuar, avui... Vull fer una aturada molt especial. Ja la vaig fer aquest altre dia i tinc ganes de fer-la avui, ja que doncs, dilluns és festa, perquè darrere de la ràdio d'un programa, com ara aquest, de l'Àrea Kit, dels altres que es fan a Ràdio Tordera, i de cada minut que compartim amb vosaltres, també hi ha persones i comerços que hi confien. A totes les botigues i establiments que ens heu fet confiança i col·laboració amb la nostra publicitat, moltes gràcies. Perquè... Quan aposteu per nosaltres, no només esteu anunciant el vostre negoci, esteu ajudant a mantenir viva la ràdio de casa nostra. Sou comerç, sou carrer, sou poble, i sou també una part d'aquesta ràdio. I nosaltres volem tornar-vos aquesta confiança amb una cosa que intentem saber fer, donar-vos veu, companyia i també molta estima. Així que, de tot cor, gràcies per estar al nostre costat, gràcies per confiar en nosaltres i gràcies per continuar creient en la ràdio local. Perquè una ràdio sense oients no seria possible, però una ràdio local sense el suport del seu comerç, tampoc. Doncs gràcies per fer poble a nosaltres i vinga, ara sí, continuem amb el magazín amb aquesta publicitat.
4: Doncs a una, ara i aquí, d'estiu.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
6: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607. Per menjar bé no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
7: Càpsules informatives.
11: Divendres 21 d'agost a les 11 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el concurs de Castells de Sorra amb les inscripcions a 2:15 del matí. A les 6 a la plaça de la Concòrdia hi haurà un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. A 8:15 començarà el cerca tasques a partir del Parc de la Sardana. I finalment a la nit acabarà des de 2:15 fins a les 5 amb les barraques del Prudenci Bertrana amb Llini Guassa Corporation, la presentació dels candidats i candidates del Poviatge d'Areny i, finalment, El Canto del Loco.
12: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
14: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
13: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
14: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
13: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
15: Vols fer realitat la casa dels teus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
16: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
17: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
18: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
17: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
19: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
20: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
21: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: l'emissora que t'escolta.
21: Ara i aquí, d'estiu.
0: I bé, anem una miqueta ralentitzats. Però bé, anem a saludar amb en Carles Andreu, que tenim a l'altre costat del fil telefònic. Carles, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Sigues
22: i bona festa major.
0: Gràcies, igualment. Mira, pots acostar per aquí també algun dia, eh? Agafes l'AVE i pim-pam, eh? Estàs ja aquí a Barcelona.
22: Sí, ho faré.
0: Vinga. Bé, anem cap a la pregunta dreta de la màniga. Jo, ja que tinc la Montse aquí ben a prop i li agraden aquestes preguntes, doncs vinga, va, la llanço. Mireu de ser una miqueta curtets i després en Carles ens posarà el tema damunt la taula, que és un tema molt, molt, molt trist i molt cruent. La pregunta de la màniga és una pregunta que no estava prevista, però bé, ahir va ser una pregunta i jo que me'l va enviar el dimoni. I avui la pregunta que faig és una pregunta que no me l'ha demanat ningú. Però bé, nosaltres traiem d'allà on sigui, doncs, preguntes d'aquestes que us fan rumiar una mica o no. Diuen que l'he llegit amb un i diu, té una mica de mala llet aquesta pregunta, però jo no li noto, eh? És així, diu, si donessin 1.000 euros per passar 24 hores sense mòbil, acceptaries o no podries ni arribar a cobrar-los? Perquè una cosa és estar sense mòbil i una altra és descobrir que no sabem ni què fer amb les mans. Bé, vull saber què en penseu vosaltres. Acceptaríeu els 1.000 euros o preferiu quedar-vos amb el mòbil? Vinga, va, dieu que us estic mirant. Que guapos esteu, Meli, Montse, doncs, Jordi, Damià, vinga, va.
1: Jo te puc dir que directament els agafaria. I tant. El mòbil el posaria en un racó de pensar, que penseix ell solet.
0: Aquell tan maco,
1: eh? I jo amb les meves mans, puc fer moltes coses. Mare de Déu, i tant. A més, tinc un llibre a darrere l'altre i a darrere l'altre, sí. Que puc passar fulles i llegir. I si no, fer altres coses, molt que bé. Poden fer moltes.
0: Montse.
2: Jo també agafaria els 1.000 euros, has dit? 1.000 euros?
0: Sí.
2: I deixaria el mòbil allà dins amb un calaixet, perquè jo el mòbil el tinc, es necessita per trucar, per enterar-te'n de coses, el que sigui, però no sóc una persona addicta al mòbil, ni molt menys. Mira, ara mateix he agafat el mòbil.
0: Ha canviat la cara de cop, la Montse.
2: He agafat el mòbil per llegir lo del tema que portarà avui en Carles. M'he posat un amic quatre punts i no he carregat la bateria. O sigui que, perquè vegis, jo el mòbil, el que em condiciona, gens ni mica. 1.000 euros que faria moltes coses.
23: Jo agafaria els 1.000 euros perquè, esclar, soc català, agafaria els 1.000 euros.
1: Fins i tot 500, eh? I ja rebaixo
0: la cosa. El
23: que passa que el mòbil és una qüestió molt curiosa, perquè amb 10 anys l'hem fet imprescindible, el mòbil. Fa 10 anys no ho era. Avui dia...
2: També vivíem sense mòbil.
23: Avui, ja n'hi havien, no? Però no tenia aquest ús. Però l'altre dia vaig veure que se'm va oblidar a casa, vaig sortir al carrer i vaig agafar el cotxe i vaig tornar a buscar el mòbil. Sembla que surtis despullat sense mòbil.
2: A mi sempre me diuen, has agafat el mòbil? Hosti,
23: no. No.
0: Va bé això, està molt bé.
23: No me l'acostumo a oblidar, però aquell dia me'l vaig oblidar i em vaig sentir com desemparat. I llavors vaig reflexionar.
0: Estem viciats,
23: eh? Però si abans sortia i m'anava de viatge fora d'Espanya i no portava mòbil.
1: A veure, per anar a un país que no és d'Espanya, necessites, i on que fos fora d'Espanya també. Però jo crec que nosaltres, els que estem aquí, podríem passar més d'ell, com ho podríem fer, que la gent més jove. Sí. Ara mateix, els nostres fills no podrien passar sense. Sí. Perquè la feina les implica tindre el mòbil a la mà per fer moltíssimes coses. És a dir, que, esclar, depèn qui el necessitaria i deixaria estar els 1.000 euros.
2: Carles Andreu. I a part de la feina estan més enganxats al
0: Carles
2: mòbil.
0: Carles Andreu, què faries tu, a veure?
22: Sí. Bueno, és que a mi em passa el mateix, no? Jo podria estar un dia sense mòbil, sí, però malament. Quan m'he deixat el mòbil a casa ho he passat molt malament. Perquè sí, em poden trucar, em sento aïllat.
0: Com en Jordi, que deies també.
23: Sí.
0: Molt bé, doncs vinga, aquí he contestat tothom que cara la pela, molt bé, jo també afegeixo, i vinga, Ens anem ara ja amb en Carles, que ens aportarà el tema, perquè avui sí. En Carles ens farà mirar cap al sud, que hi tenim, doncs, sí. Molt en raó. Endavant.
3: Mira, a veure, quan parlem del Marroc, de què parlem, no? Present i futur de Ceuta i Melilla. Aquest seria el tema. Bé, què és el Marroc? El Marroc no és precisament una democràcia liberal, però sí que és un estat molt sòlid, que té una relació privilegiada amb els Estats Units. Han normalitzat les relacions amb Israel i la seva proposta pel Sàhara és assumida per bona part de les potències occidentals. I una cosa important, està introduint en el debat, a poc a poc, en el debat internacional, la idea de que Ceuta i Melilla són els últims enclavaments colonials europeus a l'Àfrica. Hassan II, el pare de l'actual rei del Marroc, ja va avisar l'avui rei emèrit, Joan Carles, que el futur de Ceuta i Melilla s'hauria de resoldre durant aquesta generació. O sigui, la generació d'ara, no? Espanya sempre, sigui el govern que sigui, del color que sigui, sempre respon recordant que Ceuta i Melilla són espanyoles des d'abans que existís l'actual estat marroquí. És veritat que l'actual dret internacional afavoreix l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i la ONU no considera que siguin colònies. El Marroc, a més, no va aconseguir que la ONU posés aquestes ciutats a la llista de territoris a descolonitzar. Però aquí no es tracta tan sols de discutir un títol jurídic, perquè tampoc es pot discutir que aquestes ciutats, tan espanyoles com es vulgui, o espanyolíssimes, segons la ministra de Defensa, es troben en el nord d'Àfrica, totalment envoltades per territori sota sobirania marroquina, i no estan automàticament cobertes per la defensa col·lectiva de l'article 5 de la OTAN, que no arriba al nord d'Àfrica, no l'inclou. No sabem ben bé com serà el futur d'aquestes ciutats, però sí sabem com és el present ara mateix, sobretot en el cas de Ceuta. I sabem, i això és segur, que hi ha emergències que preocupen molt a la població. Les últimes notícies ja són sabudes. La platja, gent que l'han tret de la platja, el trampolín, infants no acompanyats...
0: I les malalties, Carles.
3: I aquí, i això és el que volia introduir.
0: Molt bé,
3: però
0: molt
3: també
0: ser.
3: Saber el context i amb qui ens juguem els quartos.
0: Montse, va, vinga, posa-t'hi.
4: Jo ho explicaré de la manera que ho veig jo, que puc estar molt equivocada, però vull dir...
0: Bé, és la teva opinió,
4: És la meva opinió, no? Vull dir, jo aquí veig dues vessants, no? Aquí hi ha la vessant política i hi ha la vessant humanitària. A mi m'interessa molt, moltíssim, la vessant humanitària, perquè això s'està disparant. Aquí vam... em sembla que exactament la quantitat d'immigrants que hi ha a Ceuta no ho saben. Exactament no ho saben. Uns diuen uns números, els altres en diuen uns altres, però dintre de tot aquest col·lectiu de gent que estan aquí, vull dir, hi ha de tot. Hi ha persones que estan en disposició d'entrar en els països i treballar, si troben feina, i hi ha persones que estan malaltes, hi ha persones que tenen problemes mentals, hi ha gent que estaria exclosa de la societat totalment si no fos perquè hi ha ONGs o metges que se'n cuiden. Aquest per mi és el greu problema, el problema de la crisi humanitària. I el Hassan II, aquest el que hi ha ara, el Mohamed no sé quan, sisè, em sembla que és, el Mohamed sisè, aquest és molt espavilat i ha dit, estem en un país que està governat per Espanya, que està governat per Sánchez. Sánchez, necessitem a Cosoy Derribo que marxi disparat aquest, perquè la pressió que té Marroc d'Estats Units, d'Israel i d'aquests països que són tan amics, pues, té una pressió forta. Segurament que en Trump està volent que marxi ràpidament en Sánchez del govern espanyol. Allí en Mohamed ha dit així, doncs ja veuràs tu. Els porto tots cap allà i ja tindran un problema. De qui és el problema? D'Espanya, de Marroc, d'Europa, de qui és? La qüestió és que aquestes persones estan allà amb una crisi humanitària impressionant i Espanya pues, fa exactament el que pot. Amb unes crítiques bestials, amb unes crítiques que no es poden aguantar per part de la dreta i de l'extrema dreta, però també està intentant que la crisi humanitària pues, es pugui resoldre, no? Ell voldria portar 500, per exemple, dies enrere es parlava de 500 menes d'aquests, els voldria portar a Espanya, surt Vox, surt el PP, que ni parlar-ne. Ells voldrien que totes aquestes persones que han entrat il·legalment es tornin totes cap al seu país, però i les persones que estan amb un grau important de vulneració? Què, els hem de tornar, que es morin pel camí? Vull dir, aquí és molt complicat tot això de resoldre, no? Però Espanya fa exactament el que pot i crec que va, segons la meva manera de veure, crec que ho està fent bé. Com acabarà?
0: Una miqueta lent, eh? Una miqueta lent, eh? Tot plegat. Una miqueta...
4: Va lent perquè és difícil. Han tret uns immigrants de la platja i els han portat en un camp. S'han espantat aquests immigrants perquè s'han pensat que els deportarien i han tornat tots cap a la platja. Vull dir, és molt complicat. Jo, a la meva manera de veure, crec que tenim problema per temps. Això no serà en un mes, per exemple, de dir bum, ja Ceuta està totalment sense ni un immigrant. No ho crec, perquè aquí hi ha molts interessos a darrere.
1: I jo trobo que inclús els expedients que estan fent per la canalla van lents, perquè es tenen de fer ben fets, tenen de saber si realment aquesta canalla té l'edat que té i per retornar-los...
0: Exactament on són.
1: Retornar-los convé saber d'on són, perquè no sabem si són tots de Marroc o són d'altres països que han vingut també, que ja hi eren pobres. És a dir, que ens trobem en una situació humanitària molt difícil de poder solucionar, perquè tampoc hi ha interès. Europa s'està desinhibint totalment.
4: Com sempre ha fet.
1: És que res de res, al contrari. És clar, hi ha unes dretes molt potents també a Europa. I què fan? Pues, apretar també les dretes d'Espanya, perquè és clar, aquests dos, PP i Vox, estan amb la seva salsa. Ara necessiten solament que ja vull dir, anar allà diàriament i posar més marro encara del que hi ha. Llavors, a nivell de lo que és a Marroc, doncs molta por, perquè Marroc s'està posant en un nivell molt superior al que fins ara tenia. Sí, com bé deia.
0: El Marroc diu que reivindica Ceuta i Melilla.
1: Però és que Ceuta i Melilla no són d'ells, tampoc. No ho són. El que passa és que ells, amb la tonteria de que estan on estan, doncs són seus, i a més reivindiquen constantment, i sempre que poden, perquè a més estan recolzats Estats Units, el primer, i el nostre amic Netanyahu, el segon. Que vaja quin amic tenim, eh? Que ens està fent, però bé la punyeta. No sols amb nosaltres, a nosaltres encara, de moment, no ens fa mal. Però, ojo, tot el que, tot el que porta fet, i ojito amb el que poden arribar a fer, perquè això està en plena ebullició.
0: Clar,
1: aquesta olla està bullint molt. Vull dir, a mi me fa realment por.
0: Les fronteres creieu que tenen que estar més protegides, Jordi?
6: Perdona?
0: Les fronteres creieu que tenen que estar més protegides?
6: Sí, tenen que estar més protegides, sobretot per la diferència que hi ha econòmica entre Espanya, que és un país de la Comunitat Europea, i la renta econòmica que tenen el Marroc. El Marroc té una renta econòmica paupèrrima, viu en molta misèria, i no sé quin interès té els Estats Units en tindre Marroc. Sí, sí que el sé. Els explotaments de Fosbocrà, del Sant, ara, de moltes...
1: De l'estratègia Gibraltar, que si fos llavors seu,
6: sí,
1: seria
6: ja
1: otro Ormuz.
6: De moltes coses. No, bueno, el Ormuz és una altra història.
1: No, però vull dir, per ell seria...
6: Que ja els americans ja l'han declarat cosa dels Estats Units, el Ormuz, i ara el declararan el de Gibraltar.
1: Sí, exacte.
6: El tema està en que, per molt malament que ho fem, o molt que arrasem els drets humans d'aquesta gent que han vingut, els que més els ha arrasat és el govern de Marroc.
1: I tant.
23: O sigui, el govern de Marroc és impresentable. És una punyetera de dictadura d'un tio que s'està robant en els seus ciutadans, que no són ciutadans per ells, són súbdits. Sí. Són súbdits.
4: A més, ara...
23: I mirem-se la diferència entre ciutadà i súbdit.
0: A veure.
23: I mirem-se la diferència, que això moltes vegades...
4: A més, hi ha el tema de que en Sánchez i Algèria han fet com una...
1: Exacte,
23: sí,
1: això
23: aquest,
1: va donar...
4: Com una espècie
23: és,
4: de...
23: Aquest és un altre.
4: I la canonada de gas que passa per Marroc ha desaparegut. Sí. Això li ha tocat molt als nassos a Mohamed.
23: Perdona que acabava vivint l'exposició aquesta. Els menors, ara hi ha 500 noies que la repartiran entre totes les comunitats d'Espanya.
4: D'Espanya.
23: Però quin és el problema? Que les consideren menors. I com que aquesta gent no té documentació, no ho saben, quan els hi fan un examen de l'estructura òssea per averiguar si són menors o no són menors, molts d'ells, per desnutrició, semblen menors i no ho són. I no ho són. I això està passant ja amb molts dels que ja estan aquí, que són aquests no acompanyados. I després hi ha aquests 1.000 que has nomenat tu, aproximadament, que els volien tancar en un puesto i no hi ha manera de controlar. La situació s'està tornant intolerable. Intolerable.
4: Sostenible.
23: I si s'han de tornar al Marroc, que el Marroc se'n faci càrrec. Perquè el Marroc és el que s'ha expulsat. I el Marroc, com que no està dintre dels països democràtics o gairebé civilitzats, no té obligació de fer-se càrrec d'aquests menors que d'alguna manera li han marxat.
0: Aquí han d'assumir aquesta responsabilitat.
23: No, des de la Comunitat Europea. La responsabilitat humanitària... Estem dintre d'una responsabilitat humanitària perquè som membres de la Comunitat Europea.
1: Sí, però el que estan fent, s'estan desinhibint totalment.
23: No ens podem inhibir.
1: No, nosaltres no. La Comunitat Europea pràcticament ens gira l'esquena.
23: Clar, perquè resulta que estan dintre d'aquest país. Després hi ha hagut també estats...
4: Von der Leyen és la presidenta del PP.
23: El que l'ha fotut més grossa ha sigut la italiana.
1: Sí, bueno, aquesta ha ajudat molt...
23: Giorgia Meloni.
0: A veure, Carles Andreu, el futur, com el vols plantejar? El futur, per exemple, podem tenir una bona relació amb Marroc i al mateix temps mantenir una frontera molt conflictiva? Com ho hem de fer-ho, tot això?
22: Bé, jo crec que de moment hi ha una cosa que s'ha demostrat, i és que la clau de la frontera, que qui la pot obrir i la pot tancar, és el Marroc. I aquí el missatge és nosaltres tenim aquest poder. Nosaltres, els immigrants, els podem utilitzar com un ariete, com una eina més a favor nostre, no?
4: Sí, però els immigrants estan a Ceuta i Ceuta és espanyol.
23: Però aquesta invasió l'ha provocat Marroc.
4: Sí, però de moment estan a Espanya.
22: Estic dient... Sí. Són ciutats espanyoles, però no són ciutats espanyoles com les altres.
4: Són autònomes.
22: Però em refereixo a una altra cosa. No és igual estar al nord d'Àfrica que estar a la península Ibèrica.
4: Clar.
22: Estar al nord d'Àfrica hi ha una vulnerabilitat. Els marroquins, per exemple, els hi poden tancar les fonts de l'aigua. Perquè són ciutats espanyoles jurídicament avui. No necessàriament ho seran sempre. Per exemple, la ciutat de Mèxic va ser una ciutat espanyola durant 300 anys. Ara ja no ho és. O sigui, el futur, és que el futur no està escrit.
4: Carles, això generaria un conflicte quasi bé armat, perquè Espanya no renunciarà a Ceuta i Melilla, ja ho ha dit claríssimament, que no renunciarà. I el Marroc, per molt que consideri aquestes ciutats
1: àrabs...
23: Jo crec que l'error...
4: Espanya no consentirà això.
23: Però l'error va ser fer les ciutats autònomes, perquè Ceuta i Melilla eren província de Sevilla i de Màlaga.
2: Exacte.
0: A veure, encara no sé si has acabat amb la teva exposició i a veure, jo m'agradaria que ara, amb els minuts que tenim, potser l'allarguem una miqueta més la tertúlia, què hauria de fer Espanya, ja parlem de futur, Carles, perquè ho has plantejat, per garantir que Ceuta i Melilla tinguin doncs, un bon futur d'aquí 20 anys. Ja poso una data i tot.
22: Bueno, la relació és molt difícil. S'han de fer molt, tothom està d'acord en que s'han de fer molts equilibris. A més, has d'estar bé, has d'estar bé i tenir bones relacions també amb Algèria, que és qui et dona el gas.
0: Uh-huh.
22: El gas va d'Algèria a... No sé, ara Almeria, em sembla.
4: Ara va d'Algèria a Almeria. I abans passava, pel Marroc. Però va haver-hi un acord amb en Sánchez, que va fer un viatge a Algèria, i va haver-hi un acord de que aquesta canonada podia anar directa a Almeria. I no vegis com es va posar el Mohamed, perquè s'ha...
0: A veure...
4: Aquí ell també cobrava el gas que podia vendre amb aquesta canonada que passava per al Marroc. I ara no hi passa, ara va directe a Almeria.
0: Sí. Què us sembla a vosaltres, per exemple, com us imagineu aquestes dues ciutats que he comentat d'aquí 20 anys, més europees, més africanes, més protegides o més connectades amb el Marroc? Què us sembla?
1: Jo, de moment, el que necessitaria aquesta gent és que arribi ja una solució immediata
0: per al problema
1: que hi ha de moment. Aquesta solució la tenen Espanya i Marroc.
0: Però és que hi ha
1: difícil de moment, perquè estan en el seu moment més difícil. Però té d'haver-hi una solució entre els dos països. I després ja, mica en mica, s'intentaria solucionar.
23: Mira, a mi hi ha una cosa que em sorprèn molt, que és que Estats Units, que és el garante de la democràcia per l'autonomia, ara sigui tan amic d'un dictador com el Mohamed VI. Jo suposo que és que, com que s'ha jubilat en Don Cruz de Missió Impossible, no poden anar a atacar en aquest individu.
1: Perquè
23: aquest individu és un personatge perquè surti a Missió Impossible i el derroquin. Uh-huh. Perquè està fent mal a tot arreu. I amb el suport d'Estats Units, que jo no sé si és perquè hi ha el Donald Trump o si n'hi ha qualsevol altre, farà el mateix amb aquest individu. Perquè el Donald Trump l'únic que busca és guanyar calés, amb el que sigui.
0: Els senyals de que entra l'informatiu. Seguirem per fer conclusions després de l'informatiu, Carles, suposo que ja hem estat escoltant, i acabarem després de l'informatiu amb les conclusions que volem fer cada un. Fins ara mateix.
7: Infopodcast Tordera.
8: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast d'avui, divendres 21 d'agost de 2026. Sóc en Genís Mas. Les tres paraules del dia són Festa Major, Motos i Parc. Festa Major. Tordera recupera la històrica baixada de carretons de Festa Major aquest dissabte i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima omple els castells de Festa Major. Moto. El motoclub organitza la 19a passejada de motos clàssiques per la Festa Major. I també un motorista resulta ferit greu després de patir un accident a Orsavinyà. Parc. Tordera viu avui divendres el 26è cercatasques amb el retorn del seu recorregut tradicional, començant des del Parc de la Sardana, i les barraques de Sant Bartomeu porten 3 nits de música i festa al Parc Prudenci Bertrana. Avui divendres 21 d'agost de 2026 és el Dia Mundial de les Persones Grans, una jornada per reconèixer la seva experiència i la seva aportació a la societat. El sant d'avui és Sant Pius Desè, papa entre 1903 i 1914. És conegut, entre altres coses, per impulsar que els infants poguessin rebre la primera comunió a una edat més primerenca. Qui fa anys avui? Doncs l'actriu Kim Katfeld, que fa 70 anys. També és aniversari de la cantant Kacey Musgraves, entre altres. Per l'inici del curs escolar, si prenem com a referència l'inici habitual del curs a Catalunya, falten aproximadament 19 dies. Per Sant Bartomeu falten 3 dies, el 24 d'agost. La previsió del temps de la Tordera avui és d'intervals de núvols i possibilitat de ruixats amb temperatures d'uns 25 fins a 31 graus. Demà serà més estable, amb sol i alguns núvols i màximes al voltant dels 28-29 graus. Avui, 21 d'agost, és l'aniversari d'Ethel Caterham, la persona viva més gran del món amb l'edat verificada. Aquesta és la notícia curiosa d'avui. Nascuda l'any 1909, avui arriba als 117 anys, ha viscut ja dues guerres mundials, ha conegut quatre reis britànics i és considerada l'última persona amb l'edat validada nascuda durant la dècada de 1900. Una de les seves frases sobre la longevitat és que cal dir que sí a les oportunitats i mantenir una actitud positiva. L'ha dit a l'agost, ni dona ni most. Les hortalisses, aquest agost encara és temps de recollir tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons, i també es poden començar a preparar cultius de tardor, com enciams o mongetes, segons el clima de la zona. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Lucea al carrer Amadeu Vives, i el repartiment d'aigua potable amb esmora els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. L'estat del riu està sec, no hi ha cabal, i les defuncions de lamentar la pèrdua de Carme Ruscalleda, de 89 anys, que va ser col·laboradora i fidel oient de Ràdio Tordera. La cerimònia que es durà a terme demà a les 10 del vespre al tanatori de Tordera. Comencem amb les efemèrides locals. Avui fa 10 anys la Festa Major obria la Fira d'Atraccions amb el Dia del Nen. Fa 5 anys Tordera registrava 22 casos de Covid en una setmana i l'any passat el Servei Català de Trànsit coordinava a Catalunya una campanya de control de velocitat a abast europeu. L'àudio recomanat d'avui a la web i xarxes de Ràdio Tordera, tornar a escoltar les habaneres i la presentació d'ahir del pobillatge de Tordarenc. I acabem amb la frase cèlebre: el futur depèn del que facis avui, de Mahatma Gandhi.
9: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
10: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir del sopar popular de Festa Major. Tiquets disponibles del 10 al 21 d'agost a l'oficina de serveis personals de l'Ajuntament. I després, concert i ball final de festa amb Xavier Músic. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
24: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
25: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
26: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
27: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
26: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
28: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
21: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres,
5: d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.
0: I acabem ja directament resumint molt tot el que hem anat comentat ara. Solució no en donarem quasi gaires, però sí que comentem la nostra manera de pensar. Si Esteu i Melilla fossin dues ciutats qualsevol de la penyissa, creieu que Espanya les trataria igual que les tracta ara? Perquè són dues ciutats petites, una frontera enorme, un veí imprescindible, una Europa que també hi té molt a dir. Ceuta i Melilla no són només un problema d'avui, són dues ciutats entre dos mons, tanto, i amb molt futur encara per decidir. Carles, vinga, va, resumim.
22: Bueno, resumint, la geografia existeix i té efectes polítics. L'estret de Gibraltar és molt important i molt llaminer en el futur, i en un futur en guerres no diguem.
0: Bé. Meli.
1: No, doncs més o menys és això el que dèiem, és que el que parlàvem és d'això. Això és important ara i serà sempre, i el que pretén el país que ens ha atacat directament, doncs és això, és fer-se el propietari d'aquest puesto, i de Ceuta i Melilla evidentment que més, això és el seu, és el que voldran, és la seva maduixeta del pastís, sí. O cirereta, és dir que hi és.
0: Montse.
4: Jo penso que Ceuta, o sigui, el problema està a Ceuta, el problema està en com solucionem això. Jo crec que això és la meva opinió, jo crec que això se solucionarà a curt termini amb recursos. Qui els ha de portar aquests recursos? Recursos econòmics, em refereixo. Ui. Qui els ha de portar aquests recursos? Europa, Espanya, el Marroc, qui ha de portar aquests recursos? Però és que si estem tractant una crisi humanitària, que per mi és el més important, l'únic que es necessiten són recursos econòmics, posar la gent en zones habilitades tal com Déu mana, no de la manera que estan ara a la platja, que no sabem
0: encara...
4: Però cada
0: vegada en vindran més, Montse?
4: Bueno,
1: ara costarà veure, més que entri.
4: Lo que també s'arribi a un acord entre Espanya i Marroc i la Unió Europea. Tot això ho veig tan difícil, quasi bé com una ciència-ficció.
23: Concluint una mica el tema, Marroc abusa d'Espanya perquè s'ha donat compte que pot abusar. Quantes pateres arriben a Gibraltar? Que és el territori...
4: Coi, a Múrcia em va arribar una.
23: No, a Gibraltar. Territori britànic. No, no arriba cap. Aquí no tenen... Anava a dir una paraula molt grossa que no es pot dir en aquest horari. No tenen... el que s'ha de tindre per invadir Gibraltar.
1: Sí.
23: Aquí no hi ha arribat...
1: Almenys alguna patera podia anar, no?
23: En cap
4: perquè
23: època de la història...
4: Perquè hi ha els inglesos pel mig.
23: Perquè els inglesos no permetarien aquesta situació que està passant en territori espanyol.
0: Carles, no sé si ho has acabat de concloure, i posarem a punt i final la tertúlia d'avui, que ha sigut realment interessantíssima,
22: D'acord amb tot. Esclar que la vessant humanitària... Bueno, que no es pot separar així com així de l'altre, però efectivament és molt... és greu, és... I esclar que s'hauria d'arreglar quan abans millor.
0: Bé,
22: I és el que més ens pot preocupar ara. I si s'han de posar recursos, s'hi posen.
4: Sí, però aquí, tothom està esperant a veure qui els posa, saps?
0: Qui posa les que diuen del gat? Que, bueno, això és, si hi ha una cosa que s'ha de dir maldita, però bé, és quasi el mateix, eh? Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies per portar el tema, per estar, doncs, quasi imaginàriament aquí amb els nostres estudis. T'esperem la propera setmana. Gràcies, bon dia.
22: Bon dia i bon cap de setmana i bona festa major.
0: Gràcies.
22: I visca Sant Bartomeu.
0: Visca. Meli, gràcies per estar aquí. Montse, ens agrada molt tenir-te aquí ben a prop.
4: Bona festa a tothom.
0: Jordi, gràcies per estar
23: gràcies
0: aquí.
23: Gràcies a tu.
0: Adéu, bon dia.

0: perquè tornarà a sonar publicitat, i la publicitat que escoltareu ara no és només publicitat, són els nostres comerços, els nostres veïns i la gent que cada dia fa poble. Gràcies per confiar en la nostra ràdio. Escoltem, doncs, aquesta publicitat.
1: Ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Càpsules informatives.
6: Dissabte 22 d'agost, de 9 a 8 del vespre, el pavelló dels Països Catalans acollirà el torneig de bàsquet 3x3 de Festa Major que ha organitzat el CEP Tordera. A les 11 del matí, al pàrquing darrere l'església, hi haurà la passejada de motos clàssiques. Les inscripcions a partir de les 9. A les 6 de la tarda, el Camí Ral acollirà la baixada de carretons, que es recupera des de feia molts anys. A les 8 del vespre, al Pont de Ferro, la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima farà un pilar caminant per tot el pont. Finalment, el dia acabarà amb les barraques, de 10:45 fins a les 5 del matí, al Parc del Prudenci Bertran, amb els concerts de KS Kevan, Miquel del Roig, Tutu Keke i DJ Laia Jensen.
1: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al Camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart. T'esperem al Camí Ral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
9: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
10: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, arriba aquest moment on hi posem per nom Data Tu, i aquest tu vol dir qualsevol de tu que ens escoltes, i que fem aquest espai doncs pensat molt especialment doncs per tots vostès, amics oients. Ens anem a saludar aquestes dues persones que ho porten a terme, que són l'Assumpció Jiménez. Bon dia, Assumpció.
1: Bon dia, Tordera.
0: Benvinguda. I també tenim la Isabel, aquí, una persona que l'hem recuperat ben ràpidament i que està molt contents, doncs, que diu que li agrada la ràdio. Bon dia, Isabel.
2: Bon dia, m'agrada moltíssim, estic molt contenta, de
0: veritat.
2: Què
0: dius ara? Moltíssim i tot, eh? Jo m'he quedat paradíssima, eh?
2: Sí, és la veritat.
0: Ai, mira, molt bé, molt bé. Doncs vinga, què ens porteu avui? Què ens porteu? Assumpció, es pot que aquí portes un llibre que explica coses de Tordera.
1: Sí,
0: de fet,
1: sí.
0: Patrocinat per Segle d'Història, eh? Que sí?
1: Sí, sí. Coses de Tordera que és té tanta història, Tordera, al nostre poble.
0: I gràcies a totes aquestes persones que investiguen i que, vaja, que ens van aportant tota aquesta informació.
1: Sí, sí.
0: I tu, Isabel, què ens portes? A veure.
2: Doncs mira, jo, seguint amb els fets bàsics de Catalunya,
0: sí.
2: Porto com es va aixecar el monument de Cristòfol Colom, les circumstàncies, el que va costar... En fi, una
0: molt
2: miqueta...
0: Bé. Tot això ho barrejarem amb una mica de música, la música que ja han estriat també, tant l'Assumpció com l'Isabel. I bé, comencem, Assumpció, doncs, amb aquest tema d'explicar coses de Tordera.
1: Sí, mira, començaríem... A veure, he estret d'aquest llibre que va escriure la Maria Àngels Cairó, la Maria Rosa Matas i l'Elvira Romaguera.
0: Mm.
1: Van guanyar el Premi Salvador Vendrell l'any 1999. I aquí comencem amb els orígens del cinema Clavé. El cinema Clavé estava ubicat on actualment és el número 17 i 19 del carrer Doctor Trueta. Abans tenia altres noms, aquest carrer. Carrer Herois de Jaca i, durant l'època franquista, Calle José Antonio. Bueno, o sigui... al mateix lloc on hi ha el Teatre Clavé actual. Era propietat d'en Josep Albertí i Ruscalleda, el qual tenia una sastreria en el que ara és el carrer Ciutadans, número 20. Josep Albertí era un gran afeccionat al cinema, i en veure que el cinema Albenis, local annex al cafè de Cal Ros, es quedava petit, decidir comprar aquests terrenys i construir-hi l'anomenat cinema Clavé. Antigament, aquests terrenys eren ocupats pels cavalls de la remunta, o sigui, cavalls i muls destinats a proveir de nous cavalls i muls a la cavalleria de l'exèrcit i dels cossos muntats. Bé, és difícil trobar escrits que confirmin del tot la data de construcció del cinema Clavé, però tenim el testimoni de la senyora Teresa Tarrés. Es va casar el dia 30 de gener del 1926, i després del viatge de nuvis, que va durar uns 8 dies, déu-n'hi-do, va establir-se a la seva residència de Tordera, treballant de ferrers a la casa que actualment seria el número 15 del carrer Doctor Trueta, també propietat de Josep Albertí i coneguda com la Casa del Ferrer, ara ja enderrocada, clar. Ella recorda que llavors, al febrer de 1926, estaven fent els fonaments de l'esmentat cinema Clavé. I ara passem en el pare d'en Josep Albertí, o sigui, en Bonifaci Albertí, pare de Josep Albertí, li agradava molt la música i el cant. Sovint s'emportava el seu fillet, en Josep, als assajos d'una coral que hi havia a Tordera i de la qual en formava part. L'afecció del seu pare en la música i el cant, el fet d'anar amb ell als assajos, i en aquells temps eren molt famosos els cors de Clavé, ell sovint també els anava a escoltar, i foren el motiu perquè Josep Albertí, en memòria del seu pare, posés el nom de Clavé a l'esmentat cinema. Els cors de Clavé eren un conjunt de societats corals fundades per Anselm Clavé, músic, poeta i polític. I per tal també era per elevar una mica la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant. Bé, això seria, doncs, els orígens. I llavors tenim les dominacions i principals activitats realitzades en el cinema Clavé.
0: Molt bé. Doncs a veure, posem una mica de música, que és la que segurament també es devia interpretant aquí en el Clavé, i recuperarem de seguida música alegre, Damià. Joan Madrid, bon dia.
3: Bon

0: que escoltar l'Isabel, que ens aporta aquests fets bàsics de Catalunya. I bé, això del color és molt interessant. Explica'ns-ho.
1: Molt bé, bon dia. A veure, el principal monument que realitza Barcelona amb motiu de l'exposició universal és el que s'aixeca a Cristòfor Colom, al Portal de Mar. Antoni Fages i Ferrer, barceloní entusiasta de la figura històrica de l'almirall, descobridor d'un nou món, engresca el secretari de la comissió organitzadora de l'exposició i l'alcalde Rius i Taulet, que rep molt bé una iniciativa que diferents sectors consideren fora de mida per les possibilitats de la ciutat i no arriben a entendre que el monument representa més la voluntat emprenedora de la Catalunya que creix que un homenatge a la personalitat de l'almirall de les Índies Orientals. Convocat concurs de projectes, guanya el presentat per l'arquitecte Gaietà Boigues, pare de l'enginyer Carles Boigues, que anys a venir serà el creador de les fonts de l'exposició del 1929. L'escultura que va dalt de la columna de 58 metres d'altura descansa sobre un hemisferi terraqui. El cost del monument és d'un milió de pessetes de l'època, recollides per subscripció popular i aportacions oficials, i el govern hi col·labora amb la donació de 130 tonelades de bronze procedents de material de guerra inservible. El monument de Colom és inaugurat a l'1 de juny de 1888 i el seu conjunt és prou impressionant i símbol d'una Catalunya emprenedora.
0: Molt bé, també molt bé. Sí que déu-n'hi-do que tant Cristòfor Colom, que sempre diuen que està assenyalant, que està equivocat cap allà on t'assenyales. No ho sé jo si això és cert o no és cert, però veig aquí que l'arquitecte devia pensar que era com quedava millor.
1: Segurament.
0: Què tal? Tu, Isabel, per Barcelona t'havies passat-hi moltes vegades per allà, no?
1: Moltes. Era el passeig carrer Pelai, Rambla, Colom...
0: Clar, tota aquesta zona.
1: Jo vivia al carrer d'Ibau.
0: Ah, doncs bé.
1: Tocant sempre... a l'universitat.
0: Ah, molt bé, no? Molt bé. Bé, hem dit que ha arribat el nostre company, Joan Madrid, que ja sonava la cançó. Joan, tornem a saludar-te. Ens agrada molt que estiguis aquí.
2: Ai, moltes gràcies.
0: Hombre.
2: Molt gentil.
0: Amor d'hombre.
2: Sí. I de mujer.
0: Ara no me'l sé. Bueno, va, Joan, què ens portes? Has dit que portaves poesia, no sé si canvies, és d'aquell llibre teu que vas fer poesies?
2: No, ara he canviat el de Pineda.
0: Ah, doncs vinga, va,
2: un dia cada un.
0: Molt bé. Molt bé, Joan, com tu vulguis. Doncs, com se titula la poesia que ens interpretaràs?
2: Se titula Capricci.
0: Oh, Capricci.
2: El senyor Josep Sabater.
0: Ai, mira... No, bueno, ah. no és familiar, perquè Sabater deu ser en bé...
2: En bé sola.
0: Sola. Vinga, va, Joan, escolta'm aquest capricci.
2: Aquest noi ja tenia una música per posar-la.
0: A veure... Una música de fons. No, està buscant-la. A veure, Damià...
2: No la té.
0: Una música de fons, aquestes que no parlin, que no cantin, que només se sentin les ones del mar. Molt bé. Vinga, Joan.
2: Bé. Capricci. Quan la nit arriba perfumada i vella, quan tot és silenci i plàcid repòs, quan el cel apunta la primera estrella, quin delit més tendre penetra en el meu cos. Quan la lluna blanca invoca les fades, tot brodant la terra de randes d'argent, quan l'aura transporta rumor de besades i resos i càntics d'algun penitent. Quan tot és penombra i música fina, quan neix la poesia dins la fresca nit, quan l'aigua rellisca pura i cristal·lina per entre el rocatge del rierol dormit. Quan tot és un somni cobert d'alabastre, cerco en la distància el teu rostre fi i em plau remuntar-me seguint el teu rastre perfumat de roses, lila i llesamí. I en l'hora vençuda de la nit callada porta la ventada la remor d'un bes. Quina joia immensa, oh dolça estimada, si en l'hora callada mon bes t'ha sorprès.
0: Oh, que maca, per favor, a veure. Damià, pugem la música, perquè ha de pair.

0: dues dies que les tens cap ahir. No sé si ho he dit bé, això,
1: sí, eh? Sí, sí.
2: Perquè... és molt romàntica.
0: Molt maca. Què sents com interpretes una poesia? Tu que has sigut un home de gran interpretador de poesies.
2: M'agrada el romanticisme total.
1: Sí.
2: Que tingui missatge, que es pugui entendre. Que tampoc no siguin massa llargues, perquè a vegades la gent se'n perd el fil. Mm. I verdaderament aquest senyor escrivia poesies cortetes, però amb el seu missatge cada una.
0: Totes són romàntiques, la d'aquest autor?
2: No, té dedicades també als amics, té dedicades a la festa de la Pineda. Mm-hmm. Però esclar, jo he agafat la part que m'agrada a mi, la
0: romàntica. Molt bé. Tu sempre, nosaltres sempre al teu gust, eh?
2: Bé, això.
0: Molt bé, anem seguint per uns minuts més amb l'extensió i anem fent aquest repàs de la història d'aquests llibres, doncs, dels estudiosos del Cercle d'Història que van fer en aquest cas del Teatre Clavé. Sí. I anem explicant, doncs, més coses.
3: Bé, doncs ara direm les denominacions i principals activitats realitzades al cinema Clavé. La primera activitat, i tal com hem començat, l'única que es va fer en aquells moments era el cinema. Aproximadament cap a l'any 1928-1929, fins al 35 i el 1936 va llogar-lo al sindicat, o sigui, el senyor Albertí el va llogar en el sindicat Cercle Agrícola. I fou durant aquest període quan en el cinema Clavé, per iniciativa del mateix sindicat, s'hi ubicà l'Escola Catalana del sindicat Cercle Agrícola, nom pel qual també fou conegut. S'hi varen fer diverses activitats, com podien ser ball, teatre, cantades, dinars, d'inauguracions i de casaments, festes de carnestoltes, conferències socials i polítiques. També s'hi continua fent cinema, llavors a càrrec del senyor Guri. La gent més gran en té un bon record d'aquesta època, tant per la quantitat i qualitat d'activitats realitzades com pel nombre de gent dels pobles del voltant que llavors ja es desplaçaven a Tordera per gaudir del cinema Clavé. Durant la Guerra Civil, 1936-1939, els sindicats TNT i la FAI s'apoderen del cinema Clavé i anomenaren cinema popular. Les activitats que s'hi realitzaren foren cinema, teatre, festivals escolars. Cal dir que cap a finals de l'any 1938 aquestes activitats començaren a paralitzar-se. Passada la guerra i fins al 1983, l'any en què l'Ajuntament de Tordera comprà el cinema Clavé a la família Albertí. Durant tot aquest temps, el cinema Clavé rebé diferents noms com local d'educació i descanso, també local d'educació i descans, cinema Clavé o cine Clavé, fins al seu enderrocament. S'hi van fer tot un seguit d'activitats com cinema, teatre, ball, mítings polítics, reunions, patinatge i entrenaments d'hoquei, sardanes, concerts de festa major, festes de la bellesa i dels reclutes, també, sí. Cinefòrum, recitals de música catalana, discoteca, festivals infantils, festa de carnestoltes... Moltes activitats que fan que gran part dels torderencs recordarem el cinema Clavé amb enyorança i amb molta, molta, molta estima. Cinema Clavé.
0: Sí, ben bé, també se feia aquell dinar de la gent gran, també
3: tant,
0: allà.
3: I tant,
0: que...
3: sí, de la bellesa, sí.
0: Sí, de la bellesa.
3: La festa de la bellesa.
0: Jo sempre he pensat que aquell local, una miqueta arreglat, perquè veus molts de teatres antics que els han arreglat
2: sí,
0: una mica de tintre.
2: Una mica, però segueixen amb el seu encant.
0: Sí, sembla mentida que vas a Barcelona, a la Girona, i conserven les seves... Bueno, arreglats, es nota que estan una mica arreglats, però bueno.
2: Però...
0: I sap greu, eh? Jo me sap greu. Perquè,
1: sí.
2: Però això passa amb l'altar de la Iglesia.
0: Mm-hmm. També, l'altar de la Iglesia.
2: Ens l'han tapat,
0: sí.
2: I si voleu veure un d'igual, el podeu anar a veure a un poble d'aquí a la vora. Sí? El mateix retable.
0: Ah, sí. Mira que érem com aquelles Vilobí columnes, eh?
2: Aneu a Vilobí i veureu el mateix retable que teníem.
0: Us en recordeu d'aquelles columnes que tenia? Sí, aquí, sí. I era preciós, bé. També, eh? Aquí a Tordera, no sé, és que això de derrocar coses antigues, em sembla, ha sigut moda.
2: Era moda, era moda.
0: Aquell molí que hi havia aquí a baix dels Pinatelli, aquell molí era també maco, allò. Era una cosa que, bueno, sap greu. Vinga, anem acabant de mica a mica, anem cap a una poesia que ens porta l'Isabel, perquè li fa il·lusió, és una que conribi, si Déu vol, per Nadal, la tornem a repetir.
1: Sí?
0: Què te sembla, Isabel?
1: A mi em sembla perfecta, perquè seria adequada en un temps de Nadal.
0: Sí.
1: Però jo l'he trobat i és antiga, jo ja la sabia, la meva besàvia ja me la deia, ja me la recitava. És de Dolors Montsardà i Vidal, 1845-1919.
0: Déu-n'hi-do, antiga, antiga.
1: Antiga, sí. Començo.
0: Davant, davant.
1: La nit de Reis. Dins d'un piset xic i pobre, que hi ha peu pla d'un terrat, treballa una pobra dona. Treballa sense mai parar. Si algun cop minva ses forces, no desmaia, no, que sap que al mirar a sa filleta les tornarà a recobrar. Diuen tots, quan la coneixen, que hermosa ha estat sent igual. Avui aquella hermosura sols per recordar li ha quedat. Unes trenes ondejades, negres, sedoses, brillants, que les tendres damunt d'ella a besar-se's plantes van. La nit de Reis és vinguda i sembla que amb més afany treballa la pobra mare tot mirant-se el seu infant. Mareta, li diu la nina, fiqueu-me al llit, que és prou tard. I vindran los Reis i encara no hi hauré anat. Qui sap si vindran, filleta? El nostre pis és tan alt. Prou, com que baixen del cel, ja els hi ve bé de passar. I tenen, li tenen robat el cor. Perdó, perdó. A veure.
0: Li tenen robat el cor, ei. La nit de Reis, tots pensant en els Reis.
1: Sí,
0: en Damià,
1: sí.
0: De fa uns quants anys que encara estava esperant els Reis, que encara els espera, eh?
1: I tant.
0: Ui, encara més il·lusió.
1: I tant.
0: Continuem.
1: A fer mare que els espero, en gran desig aquest any, vull que em portin una nina com aquella que hi ha baix. Les nines són per les nenes, que ja res falta els hi fa. Tu, fill meu, que estàs descalça, els hi tens que demanar que et portin sabates noves. Ai, mare, no em feu plorar. Ja n'estic acotonada de caminar a peu descalç, de portar robeta vella, de morir-me treballant. Però que em duguin una nina que jo sempre he demanat. Des de l'any que vam portar-la a la nena que hi ha baix, jo he pensat cada dia que jo l'he somiat. Ai, mare, que n'és d'hermosa i que bonica que va. Té una careta tan fina que sembla de setí blanc. Té una boqueta petita i fins dentetes hi ha. Obre els ulls quan està dreta i per dormir els té tancats. Té uns cabells com seda i els rossos irrissats. Cabells. Porta el vestit amb ròssec, amb serrells i farbalans, i fins mitges i polaques, i fins sombrero i fins guants. Jo em vull una com aquella, que tot l'any li he demanat. Potser demà, quan em llevi, la nina no haig de trobar, com de nit la somio, la toco i la duc a braç, pregaré a Déu que al dormir-me mai més torni a despertar. Un gran crit llença la mare del fons del cor arrencat, i agafant a sa filleta i estrenyent-la amb fort braç, vés-te'n al llit, amor meu, i li digué amb fervós afany. Vés, vés, més a Déu no demanis que no et vulgui despertar, que la nina que tu esperes, com la desitges, tindràs. Quan tot just el dia apunta, la nena ja s'ha llevat. Plora i riu, i salta i brinca, i el que li passa no sap. Li han portat aquella nina que ella tant ha demanat. Li han portat i té la cara, que sembla de setí blanc. Té una boqueta petita, i fins de dentetes hi ha. Porta vestidet amb ròssec, amb serrells i farbalans, i fins mitges i polacres, i fins sombrero, i fins guants. Res li manca de quan ella ha demanat. Sols li falten a la mare les trenes negres, brillants, que fins a terra arribaven i hermosejaven son cap, i entremig de sa pobresa les havia tan guardat.
0: Molt bé, molt maca, molt sentida. Interès
3: apropiada també per la nit de Reis d'aquest any vinent.
1: Aquesta, bueno... És una poesia que m'emociona.
2: Sí, n'hi ha una que també es diu La Nina.
1: Sí.
2: I és molt bonica, també.
0: Vinga, la setmana que vens a la porta, Joan, sisplau.
2: Sí, la trobo. Jo tinc un llibre.
0: Joan, tens una altra poesia?
2: No, el que farem és escoltar la cançó que havia triat, que és... el Serrat cantant una cançó de la Lola Flores que li va dedicar ell, com ja ell va anunciar que estava fotuda, i li va cantar Pena, penita, pena. I jo penso que per acabar el programa val més que posem aquesta cançó.
0: Joan, a qui la dediques? Vinga, va.
2: Jo la dedico
0: en nom de tots, en nom de tots, que aquí
2: tota
0: estem a punt, la Mary també la tenim a punt, aquí a punt, entre tots els que estem aquí a l'estudi.
2: A tota la gent de Tordera, a tots els visitants que vulguin gaudir de la nostra festa major, tenim prou actes per cada edat i és molt important la manera que funciona el nostre poble, i tenim 10 dies de festa major, no, 3, tenim 10, i poder més i tot, però verdaderament gaudim de la festa major, i sempre hi ha un lloc que pots anar perquè és de la teva edat, perquè, bueno, o pots veure gaudir la canalla, com avui els castells de sorra.
0: Ah, sí, està bé. Doncs
2: pues això és el que és bonic, no? Mm-hmm.
0: Joan, vas estar a les Havaneres ahir?
2: Sí, et vaig veure.
0: Perquè he fet esment al principi, doncs, de que la societat està una miqueta...
2: Bueno, hi havia un munt de gent que estaven a darrere de tot i estaven inspirats a fer converses. Però, esclar, el que va dir ell, aquell malalt retruny,
0: sí,
2: i se sentia davant de tot. És que no sentíem ni cantar a vegades.
0: No. Bueno. Bé, vam fer un acte solidari, per això, la gent d'allà. Sí. Home,
2: tothom es va aixecar i es va enfrentar amb aquells que no callaven. De veritat, calleu, no? Sisplau. Si no us... I el noi va dir-ho. Diu, si no us agrada, aneu-se'n.
0: Sí.
2: No us agrada escoltar maneres, aneu-se'n.
0: Però va ser maco aquesta solidaritat de la gent d'allà.
2: Sí,
0: tothom
2: es va aixecar i va aplaudir, volguem dir... Foteu el camp,
0: sí, clar, una mica de respecte, no? Vull dir que...
2: No van respectar gens.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies a Assumpció per estar aquí, per explicar-nos aquesta història del claver.
3: Sí.
0: La setmana primera setmana hi tornem.
3: Sí.
0: I també a l'Isabel, gràcies. Anirem seguint aquestes històries que són vivents, en aquest cas, com ha explicat d'en Colón. I en Joan t'esperem, com sempre, amb aquestes cançons que ara escoltarem la que has dedicat. Gràcies, Joan.
2: Adéu.

0: de dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
3: Diumenge 23 d'agost, a 2:15, al Parc de la Sardana hi haurà el torneig de bitlles infantils a càrrec de la penya del Bistec, i les inscripcions s'han de fer al correu info@lapenyadelbistec.com i fins a 30 minuts abans de començar el torneig. A les 3 de la tarda, al camp de tir municipal, hi haurà el torneig de tir al plat que organitza el club de tir al plat de Tordera. A les 6, al camp de futbol, hi haurà el partit, el primer partit de pretemporada del Club Futbol Tordera contra Ronin. Seguidament, a 1:15, la Cercavila, que organitza el poviatge tordereng amb la colla de Gegantes i Grallers de Tordera, fins a arribar a la plaça de l'Església, on a les 7 hi haurà l'elecció del poviatge tordereng 2026. Seguidament, a la mateixa plaça, a 2:15, hi haurà el pregó de festes, que podreu seguir la retransmissió per Ràdio Tordera, i el dia acabarà a les 10 de la nit amb el correfoc i les barraques amb Anna Gisbert, Detallets, Banda Neon i, de nou, Anna Gisbert.
4: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera. Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
7: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
8: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.

0: 107.1 FM.
1: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Una sintonia valenta, perquè estem en aquest espai que es porta la Meli Báñez. Bon dia, Meli.
1: Bon dia, Rosa Maria.
0: I bé, parlem de museus, que sempre és interessant doncs, donar-hi un cop de vista. També parlarem de històries de la història. I la Meli sempre ens sorprèn de el que ens aportarà. De qui ens parlaràs avui, Meli?
1: Doncs avui us parlaré de històries de la història, evidentment. Avui no toca museus. Anem fent una mica el salt, no? I avui parlem de Maria Leopoldina d'Àustria, la princesa que va ajudar a fer néixer el Brasil.
0: Què dius ara?
1: El Brasil. Sí, senyora,
0: bé,
1: sí, senyora.
0: Doncs vinga, pugem una mica la música i ens posem ja amb molta atenció per poder escoltar el que ens aporta d'aquesta història, de les històries la Meli.
1: Doncs bé, Maria Leopoldina d'Àustria, la princesa que va ajudar a fer néixer el Brasil. Una nena nascuda al cor del Salzburg. Maria Leopoldina d'Àustria va néixer el dia 22 de gener del 1797 amb una de les famílies més poderoses d'Europa, el Salzburg. Era filla de l'emperador Francesc I d'Àustria i de Maria Teresa de Nàpols i Sicília. El seu nom complet era llarg, com corresponia a una princesa de la seva època: Carolina, Josefa, Leopoldina, Francisca, d'Habsburg i Lorena. Però darrere d'aquell nom immens hi havia una nena que creixia amb una cor marcada per les guerres napoleòniques. Europa estava canviant. Napoleó Bonaparte avançava pels territoris europeus i la família imperial austríaca vivia entre la política i les aliances i la por que el nou conflicte pogués acabar amb l'equilibri de les monarquies. Leopoldina va créixer, per tant, en un món on els matrimonis de princeses no es decidien per amor, es decidien per política. I ella encara no ho sabia, però el seu futur matrimoni acabaria unint dues ribes de l'Atlàntic. Una princesa diferent. Leopoldina va rebre una educació molt completa. Estudiava història, geografia, literatura, música, religió i ciències naturals. També va mostrar un interès extraordinari per la natura i la mineralogia. I això és important, perquè quan va arribar a Brasil, aquell interès que havia cultivat a Europa es convertiria en una autèntica fascinació per al nou món que tenia davant dels ulls. Leopoldina no era una princesa destinada simplement a lluir vestits i assistir a balls. Era curiosa, observadora i tenia una intel·ligència política que amb els anys es faria cada vegada més evident. Però com totes les princeses de les grans cases reials europees, un dia va arribar el moment que la seva família va començar a preguntar-se amb qui es casarà Leopoldina? I la resposta vindria d'un molt lluny, del Brasil. Un príncep d'altra banda de l'oceà. El destinatari era Pere de Bragança, fill del rei Joan VI de Portugal. Pere vivia a Brasil perquè la família real portuguesa s'hi havia traslladat al 1807, fugint de la invasió napoleònica de Portugal. Això havia produït una situació extraordinària. Rio de Janeiro s'havia convertit en el centre de la monarquia portuguesa i ara una princesa austríaca estava destinada a casar-se amb el príncep que algun dia podria governar aquell immens territori. Leopoldina tenia 20 anys quan es va casar per poders amb Pere el 1817.
0: Però sí que anaven avançats, eh? Per poders.
1: Sí. Bueno, ho feien molt sovint, eh?
0: Sí, veig que sí, Meli, com ho expliques.
1: El casament presencial arribaria poc després a Rio de Janeiro i així es començava una aventura que probablement aquella jove princesa no podia imaginar. El viatge cap al desconegut. Imagineu-la. Una jove aristocràtica europea criada als palaus de Viena, embarcant-se en un món que per ella era gairebé exòtic. Brasil, un territori immens, calor tropical, flora desconeguda, animals que mai havia vist, paisatges completament diferents als d'Europa. Però Leopoldina no va arribar simplement com una princesa, va arribar amb ganes de conèixer. I una de les coses que més li va fascinar va ser la natura brasilera.
0: I tant devia ser allà de tot tipus de plantes.
1: Que per nosaltres devia ser també impressionant en aquella època, perquè avui ja ho tenim tot a mà.
0: Sí, però
1: en aquells moments que estem parlant, doncs no. Durant els anys següents va mantenir contactes amb científics, naturalistes, i va contribuir fonamentalment a fer expedicions d'estudis sobre la naturalesa del país. Però la vida que trobaria a Rio de Janeiro no seria tan idíl·lica com podia semblar. perquè aviat descobriria una cosa que cap educació imperial li havia ensenyat prou bé. El poder també pot ser una presó. El matrimoni amb en Pere, que Pere era molt carismàtic, impulsivament apassionat i amb un temperament molt diferent al de Leopoldina, esclar. Mm-hmm. Ell era més aviat latino, perquè és que a Portugal... Mm, sí. I ella era d'un país d'Àustria, en aquell moment devia ser fred. Mm-hmm. Són persones molt més
0: com
1: fredes.
0: Vas explicant tot això, jo m'imagino per uns moments, Mel, i perdona que t'interrompeixi, de quina manera hi arribaven, amb quines condicions, aquests viatges tan llargs.
1: Sí.
0: Vull dir que, escolta, me'n dius, ostres, des d'Àustria fins aquí, no? Mare meva.
1: Que no era pas poc dies, de veure, des d'Àustria a Brasil, sí, devia ser un viatge interminable. El matrimoni va començar amb esperança, van tenir diversos fills, i durant un temps Leopoldina va ocupar el paper que s'esperava d'una princesa consort. Però amb els anys la relació es va deteriorar profundament. Pere va mantenir una relació amb Domitila de Castro, futura marquesa dos Santos. La relació no va ser simplement una aventura privada. Domitila va acabar ocupant una posició molt visible a la cort i Leopoldina va haver de suportar humiliacions públiques que per una dona de la seva posició devia ser especialment dolorosa.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Però aquí és on la seva història canvia, perquè mentre el seu matrimoni es trencava, Leopoldina creixia políticament. Ara el nostre Damià ens posarà una música marxosa,
0: brasilera,
1: que ens posarà de festa major.
0: Escolta'm, aquesta...
1: Estem de festa major.
0: Oh, tant.
1: Tenim de demostrar-lo a la gent que sàpiga que estem
0: vinga,
1: de festa
0: Damià,
1: major.
0: Vinga, doncs, Damià, posem aquesta música...
1: Salsa salsera.
0: Samba do Brasil?
1: Yes.
0: Sí, doncs vinga.

0: Escolta, jo no m'imagino que aquell moment amb aquesta senyora li toqués aquest ritme.
1: A ella, evidentment, que no. Mare però meva. Nosaltres avui hem posat aquesta música perquè estem de festa major. Oh,
0: ja, festa home, major. Festa
1: major. Ja es toca Brasil Brasileiro, que ve per aquí al carrer, a la plaça.
0: Oh, ja. T'imagines una jo samba? Jo te deia ara, Meli, al vespre segurament que amb el Cerca Tasques duran tocar aquelles bandes uns ritmes d'aquests, eh? Una passada, tot això.
1: Bé, doncs el Brasil començava a canviar. El 1821, Joan VI va tornar a Portugal. Pere va quedar a Brasil i les corts portugueses volien que també hi tornés, però el Brasil havia canviat. Durant els anys que la cort portuguesa havia viscut a Rio de Janeiro, la colònia havia deixat de ser exactament aquella colònia portuguesa que havien conegut. I va començar una crisi política que acabaria desembocant amb la independència. Ojo.
0: Independència de...
1: Perquè les, sí, de Brasil. Tot... Perquè les elites brasileres no volien tornar simplement al passat. Estaven acostumats a que la cort estigués allà i volien dir, ara si se'n van aquests portuguesos.
0: Clar, a veure.
1: Ens deixen aquí abandonats altra vegada. Doncs va ser que no. Independència. Pere va rebre l'ordre de tornar a Portugal, però va decidir quedar-se. El famós Dia do Fico. El gener del 1822 seria un dels primers grans passos. I Leopoldina estava cada vegada més implicada amb els assumptes d'estat. Llavors va arribar el moment decisiu. Potser la independència del Brasil té un rostre masculí en els llibres d'història. Però abans de que Pere pronunciés la independència o morta, una dona havia pres una decisió. Es deia Maria Leopoldina d'Àustria. I potser ha arribat l'hora de tornar a posar el seu nom allà on sempre havia d'haver estat, al costat del naixement de Brasil. Arriben al 1822, Pere marxa cap a São Paulo, Leopoldina queda a Rio de Janeiro i en absència del seu marit assumeix la regència.
0: Caramba, molt bé, valenta,
1: Això significa que ja no és simplement la princesa que observava la política. Ella governava, emperadriu de Brasil. Després de la independència, Leopoldina es convertiria en emperadriu consort del Brasil.
0: Caramba,
1: poca broma,
0: no?
1: Poca broma.
0: Sí, sí, es va col·locar bé, eh?
1: Exacte. El 1822 començava una nova etapa, però la seva vida personal es tornava cada vegada més dolorosa. El conflicte amb en Pere i la presència constant de la Domitila, que estava per allà tocant els nassos,
0: sí, ara ho has dit bé.
1: I volguent fer ombra amb ella, va fer que Leopoldina visqués un moment de profunda tristesa. Mentre la seva vida matrimonial s'enfonsava, la seva figura política quedava cada vegada més amagada.
0: Molt bé. Molt bé, s'ho mereixia.
1: Va continuar tenint fills. Leopoldina va morir jove, però la història que havia ajudat a construir va continuar caminant a través dels seus fills. Leopoldina va tenir 7 fills.
0: Déu-n'hi-do.
1: Encara que no... Això era constant.
0: Sí, sí, esclar.
1: Obligadament. Tenien de tindre fills, sí o sí. Encara que només alguns va arribar a l'edat adulta, perquè és que abans morien molt sovint la canalla. Entre ells hi havia la futura Maria II de Portugal i el futur emperador Pere II de Brasil. És a dir, que almenys va deixar que els seus fills fossin importants.
0: Successors importants.
1: Això significa que encara que Leopoldina va morir amb només 29 anys,
0: pobreta,
1: diria que a Pobrica li va costar molt adaptar-se a totes les circumstàncies, perquè és que no fos cas de que si tu vivies allà en un país molt llunyà, no tenies la família que te donés suport i a més el teu marit que te posés l'os.
0: Sí, sí. Bueno, però això ja sembla que era molt habitual, eh?
1: Sí, bueno. I això significa que Leopoldina va morir amb només 29 anys. Els seus fills continuarien ocupant un lloc importantíssim a la història dels dos països. Però la seva salut es va deteriorar. Aleshores, arribem a una de les parts més tristes de la història. Una mort massa jove. Maria Leopoldina va morir al Rio de Janeiro l'11 de desembre del 1826. Tenia només els 29 anys que han dit. Havia estat princesa d'Àustria, princesa de Brasil, emperadriu, mare i dona traïda.
0: Dona traïda.
1: Pobreta.
0: La història com la marca,
1: sí,
0: eh?
1: I sobretot una figura política molt més important del que durant molt temps van reconèixer la historiografia tradicional. La seva mort va provocar una enorme commoció. Com pot una dona que havia tingut un paper tan important en la independència d'un país acabar tan oblidada? El record de Leopoldina. Amb el temps, Leopoldina va ara anar recuperant el lloc que li corresponia. Avui és considerada una figura importantíssima de la independència brasilera. El seu món ha quedat lligat a la història del país. Tenim temps de posar un moment la música aquella tan xula que teníem preparada, que és Gil Font Ipanema.
0: Val,
1: xica de Ipanema.
0: Xica.
1: Un moment, potser tenim només, perquè ja estem acabant. Jo diria que sí que tenim temps.
0: L'ha deixat de fons fins arribar al final.
1: Sí, ja tenim el final aquí. A la
0: i també hem de fer avui el premi, qui s'emporta el premi del nostre patrocinador del programa.
1: Doncs val, escoltem-la així de fons, que estaria bé.
2: Dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda.

0: Maca, maca, maca.
1: Ara ella ja no hi és. És a dir, que li fem un record especial també per ella. Però jo crec que el més bonic és recordar-la no només com Emperadriu Leopoldina, sinó com aquella nena que va créixer a Viena, que va creuar l'Atlàntic, que va arribar a una terra que no coneixia, que va estudiar la natura brasilera, que va patir un matrimoni molt difícil i que quan la història va trucar a la seva porta, la va obrir i va decidir.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs aquí queda la, la història de les històries d'aquest personatge, personatges reals,
1: sí,
0: que en aquest cas... Doncs,
1: va ser una persona molt important. Maria Leopoldina d'Àustria, que és un, són noms desconeguts totalment per nosaltres.
0: Tant, tant.
1: Perquè són persones que han fet molt per la... per el bé de molts països, en aquest cas Brasil, que no són reconegudes oficialment. Sempre les dones estan oblidades. Ella va plantar cara i, com se li va reconèixer al final, ella va ser molt important per la independència brasilera. És a dir, que des d'aquí, pues un bravo per ella.
0: Oh, tant que sí. I l'hem recordada amb molt d'agrat. Meli, dur-lo al 45, a veure qui s'emporta aquest premi, a diferència d'Elisa Jutges. S'emportarà, doncs, un bon paquetet de jutgeries.
1: Pues avui toca el
0: 22. A veure, a veure. S'emporta premi la Elisabet Turón Verdaguer. Doncs bé, Elisabet, tens aquest bal aquí als estudis de Ràdio Tordera, en vores d'oficina, el vens a recollir i directament ja pots anar, que està ben a prop de la ràdio, doncs a la botiga d'Elisa Xutxes. I bé, ara sí, amics i amigues, arribem al final del nostre magazín d'avui. I com que nosaltres també sabem que toca parar, respirar i celebrar, dilluns ens agafem un petit descamp perquè arriba una data molt especial. Així que dia 24, dilluns, Sant Bartomeu, i és festa major. Així que deixeu una mica dels problemes aparcats, sortim al carrer, gaudim de la família, dels amics, de la música i també de la festa, i sobretot gaudiu d'aquelles petites coses que després són les que més recordem. I bé, abans de marxar, si em permeteu, no ens podem acomiadar sense el nostre moment optimista. I avui us deixo això, una idea. No cal que cada dia sigui perfecte perquè sigui un bon dia. A vegades només cal trobar una persona que ens faci somriure, una conversa que ens animi, una cançó que ens canviï l'humor o simplement asseure'ns una estona i pensar... Ei, que també tenim moltes coses bones. I aquesta festa major, si podeu, feu exactament això. Celebreu les coses bones. Celebreu que hi som. Celebreu els que estimem. Celebreu els amics. Celebreu el nostre poble. I si alguna cosa no surt com esperàveu, ballar sempre ajuda. Nosaltres tornarem el dimarts, dia 25, amb més ràdio, més música, més històries i, sobretot, amb moltes ganes de tornar a compartir una estona amb vosaltres. Gaudiu moltíssim de Sant Bartomeu, feu festa amb seny, cuideu-vos molt i sigueu feliços, ni que sigui una miqueta cada dia. Gràcies per haver-nos fet companyia, una abraçada gran en nom de tot l'equip i fins dimarts. I bé, recordeu una cosa, la vida no sempre ens posa la música que voldríem, però nosaltres sempre podem intentar ballar-la. Adéu-siau, fins dimarts.
2: Ara i aquí, Destiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més importants d'avui divendres 21 d'agost de 2026. Demà arriba la baixada de carretons a les 6 de la tarda al Camí Ral. L'activitat d'enguany es recupera després de molt de temps amb novetats i també bon èxit d'inscripcions.
5: Valorem, doncs, el millor disseny del carretó, hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
4: El Parc de la Sardana acull aquest vespre la 26a edició del Cercatasques. La ruta festiva comptarà amb l'animació musical davant de marxa i el foc de la Colla de Diables de Tordera.
5: L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25, ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
4: La Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima omple de castells la Festa Major de Tordera. Aquest divendres s'ofereix un taller obert a la plaça de la Concòrdia i el dissabte es viurà el tradicional pilar caminant del Pont de Ferro. Les barraques de Sant Bartomeu porten 3 nits de música i festa al Parc Prudenci Bertrana. The Tigers, Miquel del Roig, Banda Neon i Anna Gisbert encapçalen una cartellera plena de concerts del 21 al 23 d'agost.

0: Avui divendres a les 6 que tindrem el taller de Castellers i demà dissabte el 3x3 del CEP Tordera amb el torneig de bàsquet de festa majors que s'allargarà de forma interrompuda des de les 9 fins les 8 del vespre. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia ennuvolat amb alguna possibilitat de ruixat, però les temperatures que aniran a la baixa, per tant, atents amb la pluja.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
3: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
4: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
3: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
5: Carpi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93 764 32 49.
6: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
9: Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
4: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
5: 107.1 FM. Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
0: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
6: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera. Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
7: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Potsito, perquè escolta, tu no captes el repito, lo repito. Baby, you want a cigarette?
1: No, no.
0: Va ser la teva roba, el perfum o la figura, la teva cara o quizás tu minifalda.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Treva a la calorada però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
5: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
3: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment, i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
6: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
3: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
6: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
3: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
6: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
3: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
6: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
3: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
7: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
3: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
6: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de ara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
3: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
6: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
3: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una una incidència, la infraestructura manté tallades de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
1: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
3: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un velé enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
8: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous a la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània occidental. La situació es pot tornar complicada dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
3: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Téllez.
9: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sol afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escocells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
4: Notícies en xarxa.
3: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
6: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
3: És cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
6: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
3: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
6: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
3: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
10: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
6: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
3: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
11: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
6: Els fets van tenir lloc ahir dijous, quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
3: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
12: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats ens explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
3: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del 9FM, que era l'Àries.
13: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per tres delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del centre Deixeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
14: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
15: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
14: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres Deixeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
3: Encara en l'àmbit de la salut, us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
6: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
16: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
17: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
16: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
3: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
3: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Camp de Bànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
18: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Camp de Bànol.
19: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
18: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànoe i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
3: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
21: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
20: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
3: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
22: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús, i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
23: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
22: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
3: Punt final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona, després de dues setmanes de cultura popular donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
7: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
24: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Moomin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
0: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
24: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
7: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a partir de les 7.

0: Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
1: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès João Cancelo, que es mostra molt feliç.
2: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
1: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa Masculina, Sant Vicenç Barça.
3: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
8: ¿Qué es esto? ¿Conozco este lugar?
9: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
7: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
9: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
10: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
7: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
11: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
12: ¿Tú qué coño quieres?
11: Venganza.
13: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde voy a arrancar.
7: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
13: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs, ens hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè...
2: és un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre. Sabent on tallar cada pana, on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc, es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament, perquè el Navi ja s'havia jubilat.
3: Sí,
1: necessitàvem una fornada de gent jove que per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar de decidir doncs, agafar gent jove i ensenyar-los-hi, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors... nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que fan anar els llevadors empordanesos, en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats. I, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
2: Farem una altra,
3: i així.
2: Aquí darrere en farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fortes.
2: Llavors, també, aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar. I a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que en diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè hi ha petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, n'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem. Però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que pugui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquestes dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran, vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot, tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és això, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribem maig, ja anirem a Palasuro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cadàver i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent. Perquè el que deia abans en Miquel, explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble. És que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro. I fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però... Bueno, però és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres. Perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició i amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'alerta al ple Nuncat per previsió de ruixats torrencials. Les properes hores haurem d'estar alerta. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. Tot i que ja treva la calor, el Servei Meteorològic ens ha alertat del nivell 4 a 6 al risc màxim per a aquests aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. I un dia més parlem de la crisi de la migració. La policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Són persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar, recordem-ho, 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat aquesta darrera nit. Per cert que també s'ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. I amb aquest rerefons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'orígens, un moviment d'iniciativa ciutadana que va ser rebutjat a Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una manifestació una hora abans a les 6. Des dels comuns, David Cid demana en contundència que es prohibeixi l'acte.
3: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I per tant, pot ser, no, que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
2: Hem de dir que el govern preveu, ha dit, un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar i vetllar que això no passi. I l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA CRES, ha detectat el virus del Nil Occidental en exemplars de mosquits capturats als aiguamolls a l'Empordà, en una zona, això sí, allunyada dels nuclis urbans. Diuen que de moment no hi ha motius per alerta. I el Festival Camins de Manresa creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de l'ADO Pla del Bages. Després d'una primera edició al juliol, torna amb actuacions com Manu Guix o Ramon Mirabet.
1: Ràdio Tordera.

els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: día, plantéatelo así.
1: Aprovecharlo, lo que pase de largo.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu a la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació de diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer oficial els propers dies. I uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat a Brians 2 per reivindicar més seguretat als centres penitenciaris i per denunciar agressions als treballadors. La queixa és recurrent i el recent atac a una treballadora diumenge passat ha tornat a esgotar la paciència del col·lectiu. Aquest mateix divendres, Brians 2 s'ha tornat a viure un nou episodi quan un intern ha atacat dos funcionaris, segons han detallat els mateixos treballadors. El col·lectiu Marea Blava reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar plantilles, un sistema de treball per binomis i atorgar més autoritat als funcionaris. Més qüestions. Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. I és que aquest tram concentra una part important dels vehicles viaris, dels delictes diaris, a Catalunya degut a l'alta mobilitat de camions i la manca de suficients aparcaments tancats i vigilats. Eduard Ayac és president de CETRANS.
3: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
2: I a partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer un pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el Port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament total de la carretera. I un home de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han passat cap a les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra, la comissaria de Sort, han estat alertats a l'accident i investiguen ara per ara les causes d'aquest succés.
4: Yeah.

0: mucho la cara. Son hechos a la cara.
1: Però la resposta és que no pot ser. La resposta és que no pot ser.

Bye.

Hola, molt bona tarda. Sóc en Pons Bonfollada. Avui és divendres 21 d'agost i us acompanyo en el repàs de l'actualitat de Tordera. Ara mateix tenim una temperatura de 26 graus i un cel que està clar i sense núvols. Fa un molt bon temps per aquesta hora de la tarda. Ara us avanço com fem aquest informatiu. Primer, escoltem els titulars principals. Després, us explicaré les notícies amb més detall. Més tard, fem una pausa musical i, finalment, tornarem a repassar els titulars perquè t'ho quedi ben clar. Les barraques del Parc Prudenci Beltrana comencen avui divendres amb molta música. El cercatasques d'avui divendres torna a fer el seu camí de sempre pels bars del poble. Avui els castellers fan un taller a la plaça de la Concòrdia i dissabte un pilar al Pont de Ferro. Tordera torna a fer dissabte la baixada de carretons de Festa Major. Un helicòpter porta a l'hospital un motorista ferit a Orsavinyà. Ara us explicaré les notícies amb més detall. Les barraques de Festa Major comencen avui divendres al Parc Prudenci Beltrana. Hi haurà música des de 2:15 de la nit fins a les 5 del matí. Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats per un adult. La nit començarà amb Llini, que obrirà la jornada, després passarà al grup de versions Quasa Corporation i la primera nit acabarà amb el tribut reconegut al grup Canto del Loco. El popular cercatasques pels bars del poble es fa aquesta tarda a les 7:30 de la tarda. La festa comença al Parc de la Sardana i torna a fer el seu camí de sempre. Només és per als majors de 18 anys i tot i que ja no queden entrades, la gent pot seguir la música pel carrer de Franc. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima fa activitats per avui i demà. Avui divendres a les 6 de la tarda fan un taller a la plaça de la Concòrdia per aprendre què fa un casteller en els seus dies. Demà dissabte a les 8 del vespre fan el pilar caminant pel Pont de Ferro. Tordera torna a organitzar la baixada de carretons demà dissabte. La baixada serà pel carrer Més, el camí ral, i acabarà a la plaça de la Concòrdia. No guanya el més ràpid. El jurat donarà premis als carretons més originals i més bonics. Un motorista d'Irlanda va tenir un accident ahir dijous a la zona d'Orsavinyà. L'home va caure per un marge i es va trencar una cama. L'helicòpter el va portar a l'Hospital de Mataró. La policia local, els bombers i les ambulàncies van anar a ajudar-lo. Ara, com sempre, farem una pausa musical curta.

Ara tornem a repassar les notícies d'avui. Les barraques obren aquesta nit al Parc Prudencio Altrana. El cercatasques comença a les 7:30 de la tarda al Parc de la Sardana. Els castellers fan un taller avui a la plaça de la Concòrdia. La baixada de carretons es fa demà dissabte pel carrer Més. Un helicòpter porta a l'hospital un motorista ferit a Orsavinyà. I fins aquí la informació d'aquesta tarda a Tordera. Moltes gràcies per la companyia. Passeu una molt bona tarda i fins la pròxima.

0: Doncs sí, ara que tenim diners, què fem? Capítol 37 de la sèrie Se m'ha escapat el lloro, i en aquest capítol intervenen la Filo, la Nuri Pujol, Genaro, Joan Madrid, el lloro Kiko, la Nuri Pujol, el narrador, un servidor de vostès, i la Sandra, la Carme Treserres. La Filo remena catàlegs de luxe. El Genaro compta monedes amb una llibreta. Tot i que ara té milions, tot està per decidir. L'escenari està ple de caixes, de mudances, a mig obrir. Però sobre la taula vella, hi ha ampolles de cava, car, i copes de plàstic.
1: Genaro, que no ho entens? Que som rics, que si vull sopar llamàntol cada dia, puc. I jo el que vull és un creuer, un d'aquells on et posen el tovalló a la falda i balles al Titanic sense que s'enfonsi res.
2: Filo, que l'aigua mareja. I si hi ha una tempesta, jo vull el tren. L'Andalus, un tren on puguis obrir la finestra, olorar les olives, no el salitre, o el transcantàbric per menjar bé.
3: Pobres con dinero, pobres con dinero. Prr, pita, pita, que el tren s'escapa.
2: Calla, ocell de mai, l'augué.
1: Escolta'm bé, anirem a l'agència. Però res de trens de rodalies, eh? Vull luxe. Vull que em diguin senyora Filomena.
2: Jo el que vull és el tren a l'Andalus. Imagina't, vagons de l'any de la Picó, de quan els senyors portaven barret i les dones no cridaven tant. Un tren que va a poc, que si vols baixar a comprar una ensaïmada a l'estació, gairebé pots saltar en marxa.
1: Genaro, que la pell se m'està torrant de vellut des de que som milionaris. Jo necessito brisa marina, un creuer d'aquells que tenen escala de vidre i un el capità et convida a la seva taula per menjar caviar amb cullera de nacre.
3: Genaro, el Genaro té por al tauró. La Filó vol ser la rosa del Titanic. Pum, xof, tots al fons.

Mira, per tu, qualsevol cosa. Em vestiré tota de rosa. Aniré nua, faré el carrer. Seré dolenta, per tu no ho sé. Posaré bombes, faré mítings. Aniré a Manis,

0: por ti. L'agència és minimalista. La Sandra els rep amb un somriure professional que aviat es transformarà en desesperació.
1: Mira, he baixat. Lluitaré sola o al teu costat. Aniré en taxi o en autobús. Posaré pòsters, jugaré al mus. Vendré aspirines i si et va bé...
2: En què els puc ajudar? Busques alguna cosa exclusiva? Seychelles, Safari a Kènia... O vostès diran...
3: Jo vull un creuer, però no un qualsevol. Un on el capità s'assembli el de Vacaciones en el mar.
4: Ni cas. Ell es mereix fins i tot el bidet. Jo vull el tren. A l'Andalusia, que diuen que és com un palau amb rodes, o el del nord, per veure vaques amb classe.
2: Doncs tenim el tren al Andalús. És una meravella. Belle Époque... Molt de luxe.
5: Viajeros del tren. Pip, pip. Al llegar el tiempo por...
6: Señores pasajeros, Ferro Muri anuncia su arribo a la segunda estación. Si alguien desea consumir...

0: Oh, aquell lloro parla.
1: I massa. Escolti, senyoreta, en el creuer hi ha bufet lliure a les 24 hores? Perquè el Genaro, si no menja cada dues hores, es posa de mal humor.
2: I en tren, en el tren, si m'agobio, puc baixar a fer un cafè a l'estació. Per què? En un vaixell, si baixes, t'ofegues.
0: A veure, fem una comparativa. Al creuer tenim el Captain's Dinner. Al tren tenen la degustació de vins de Jerez i vistes al Guadalquivir.
1: Jo vull el creuer perquè vull portar el vestit de lluentons que em vaig comprar a les rebaixes de l'any passat i que mai m'he pogut posar.
2: Però, Filo, que a Galícia també pots portar lluentons mentre menges pop.
3: Pop, pop. Pop, palaga! Volem pop! Rics de pa sucat amb oli!

0: La Sandra està esgotada. El Genaro i la Filo es miren fixament.
1: M'hauran de perdonar, però hauran de decidir-se. Tren o vaixell?
2: Ai, mira, Filo, si anem al tren, et compro les arracades aquelles de diamants que vas veure a la joieria de la cantonada.
3: Les que brillen més que el far de Palamós?
2: Sí, aquelles mateixes.
3: Escolti, no hi ha un tren que vagi per sobre de l'aigua?
1: Ai, senyora, això encara no s'ha inventat.
3: Està bé, Genaro, anirem al tren del nord, però vull el vagó més car que tinguin, el que té bany propi i barnús de seda.
4: Barnús de seda! Quico, bon cacuets de luxe! Pipi, pipi!
2: Doncs adjudicat, el Transcantàbric i el lloro el deixarem a la residència de luxe, que allà hi ha una cotorra que parla francès.
4: Oh, la, la! El Genaro paga! Som-hi!
0: La Filo s'aixeca, es col·loca les ulleres de sol al cap, com si fossin una diadema, i mira el buit emposat de diva de Hollywood. La Sandra es queda immòbil mirant-la.
1: Ai, Filo, quina fila que fa.
3: Està bé, Genaro, guanyes tu. Renuncio a les onades de 3 metres i el capità d'ulls blaus, de moment. Anirem a veure vaques a Astúries i a menjar llegums en un tren que tremola. Però escolta'm bé, que això quedarà escrit amb sang o amb tinta de calamar. Aquesta és la teva victòria, però serà l'última en terra ferma. La propera vegada que aquesta família faci les maletes, no vull sentir el ferro de les vies. Vull sentir el salitre a la cara. Vull un creuer pel Mediterrani que surti de Barcelona i ens porti fins a Roma, on em pugui comprar una bossa de mà que costi més que el teu tractor. Vull sopars de gala on ens haguem de vestir com si anéssim a un casament reial cada nit. Sí, avui trio el teu tren de fusta. És perquè l'any que ve em portis a una ciutat flotant amb piscina de luxe. Entesos, Genaro? Si avui hi ha favada, l'any que ve hi haurà llagosta sota els estels de Nàpols.
5: Una notte a Napoli, con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza

0: I què hi diu el Genaro? El Genaro sospira profundament, es treu el barret i es neteja la suor del front amb un mocador de quadres. Sembla que s'hagi tret un pes de sobre.
1: Ai, Filo, m'has donat la vida, que jo ja em veia allà al mig de l'oceà, envoltat d'aigua per totes bandes, sense un arbre on agafar-me, i amb el cor a la boca cada vegada que el vaixell fes cloc. El tren, Filo, el tren, tot és diferent. El tren és com una casa que camina. Tu mires per la finestra i veus la vida passar. Veus l'or de l'un, la tanca de l'altre, la gent saludant des de l'andana, com si fóssim els reis d'Orient. Ai, és un luxe de senyor, ser senyor tota la vida, d'aquells que no tenen pressa. Menjarem com Déu mana, amb el plat ben ple i el vi que no balla dins la copa. I no tinguis por, que si vols anar al Mediterrani, l'any que ve t'hi portaré. T'hi portaré encara que hagi d'anar tot el viatge amb una armilla salvavides posada i lligat al pal del vaixell, com l'Ulisses, aquell dels llibres. Però avui, avui, deixa'm que el maquinista toqui el xiulet, que el Genaro se'n va al nord.
2: Pisques novis! L'any que ve tot l'aigua amb els ànecs! Salga, Genaro! Brrr.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
2: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 05 0016.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
4: No! Primer has de fer la digestió!
3: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Catalina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA, telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
7: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes al Josa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes al Josa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
0: Tordera.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els tres àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Càpsules informatives.
5: Divendres 21 d'agost a les 11 del matí al Parc de la Sardana hi haurà el concurs de Castells de Sorra amb les inscripcions a 2:15 del matí. A les 6 a la plaça de la Concòrdia hi haurà un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. A 8:15 començarà el cercatasques a partir del Parc de la Sardana. I finalment a la nit acabarà des de 2:15 fins a les 5 amb les barraques del Prudenci Bertrana amb Llini Guassa Corporation, la presentació dels candidats i candidates del Poviatge Tordereny i, finalment, El Canto del Loco.
6: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
7: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més importants d'avui divendres 21 d'agost de 2026. Demà arriba la baixada de carretons a les 6 de la tarda al Camí Ral. L'activitat d'enguany es recupera després de molt de temps, amb novetats i també bon èxit d'inscripcions.
2: Valorem, doncs, el millor disseny del carretó, hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
1: El Parc de la Sardana acull aquest vespre la 26a edició del Cercatasques. La ruta festiva comptarà amb l'animació musical davant de marxa i el foc de la Colla de Diables de Tordera.
2: L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25, ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
1: La Colla Castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima omple de castells la Festa Major de Tordera. Aquest divendres s'ofereix un taller obert a la plaça de la Concòrdia i el dissabte es viurà el tradicional pilar caminant del Pont de Ferro. Les barraques de Sant Bartomeu porten tres nits de música i festa al Parc Prudenci Bertrana. The Tigets, Miquel del Roig, Banda Neon i Anna Gisbert encapçalen una cartellera plena de concerts del 21 al 23 d'agost.

0: Avui divendres a les 6 que tindrem el taller de Castellers i demà dissabte el 3x3 del CEP Tordera, amb el torneig de bàsquet de festa majors que s'allargarà de forma interrompuda des de les 9 fins les 8 del vespre. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia ennuvolat amb alguna possibilitat de ruixat, però les temperatures que aniran a la baixa, per tant, atents amb la pluja.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. M'agrada.

0: La tradició castellera i el protagonisme de la Festa Major de Tordera, de la mà de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, popularment coneguda com els Maduixots, arriba avui, que ha organitzat dues jornades consecutives d'activitats representatives del món casteller. Aquest divendres, el dia d'avui, a les 6 de la tarda, a plaça de la Concòrdia, acollirà un taller de castells obert a tota la ciutadania. Aquesta proposta busca apropar els conceptes bàsics d'aquesta disciplina a petits i grans, convidant els veïns i veïnes a participar en l'esperit de casteller. L'entitat reservarà el seu moment més emotiu per la jornada de demà dissabte.
1: Un taller de castells, bàsicament, ensenyem una mica les passes més bàsiques, com pujar una persona, com fer un pilar, tot des de la part més bàsica per a persones que no tinguin experiència o per a els més petitons també que aprenguin a pujar i com és sentir-se des de sobre d'una persona.
0: La jornada de demà es durà a terme a les 8 del vespre i tindrà lloc al Pont de Ferro, on es durà a terme aquest esperat pilar caminant, una de les imatges més espectaculars del programa festiu, on la colla castellera haurà de mantenir l'estructura humana en moviment. Avui, divendres 21 d'agost, arriba un dels moments més esperats per al jovent de Tordera, la celebració de la 26a edició del Cercatasques de la Festa Major. La cita d'aquesta tarda, que coincideix amb la primera nit de barraques, arrencarà a 7:45 des del Parc de la Sardana. Enguany, l'activitat recupera la seva ruta habitual d'anys anteriors i iniciarà el trajecte des del Parc de la Sardana, deixant enrere la modificació excepcional que es va fer l'any passat amb el motiu del 25è aniversari.
2: Ens ho passarem molt bé, és una activitat també molt instaurada en el nostre municipi després de 26 anys. L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25, ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
0: La cercavila recorrerà diferents carrers i bars del poble i comptarà durant tot el trajecte amb la música en directe de The Band de Marxa i l'animació de la colla de Diables de Tordera. L'esdeveniment, que és exclusivament per a majors de 18 anys, i l'organització recorda que les entrades van exaurir-se, tot i que la gent podrà fer la cercavila de totes maneres, de manera gratuïta, gaudint de música i festivitat.

0: Les barraques de Sant Bartomeu 2026 ja ho tenen tot a punt per convertir el Parc Prudenci Bertrana en el nucli de la nit i la festa d'aquesta festa major. L'espai obrirà les seves portes avui divendres. També es mantindran obertes fins diumenge 23 d'agost, amb un horari de 10:45 de la nit fins a les 5 del matí. El recinte comptarà amb aforament limitat i el servei de barra anirà a càrrec de les entitats locals. Des de l'organització recorda que les persones menors de 16 anys hauran d'anar acompanyades i degudament autoritzades per una persona adulta responsable. El cartell es reparteix de la següent manera. Divendres, avui, 21 d'agost, Llini obrirà la jornada de avui, deixant pas al grup de versions Wassa Corporation i a la presentació del pobillatge, on es presentaran els escollits d'aquesta edició. La primera nit que acabarà amb el tribut del reconegut grup El Canto del Loco, que es diu Encanto del Loco, i demà dissabte, que començarem amb les actuacions de Que Se Caban i Miquel del Roig. Tot seguit serà el torn de Tutu Queque i, per acabar, tindrem una bona sessió plena d'energia de la mà de DJ Lia Jensen. El darrer dia, diumenge 23 d'agost, començarà escalfant motors a Nagis Berta, els seus plats a la taula de mescles. El plat fort que arribarà amb The Tigers, un dels grups més consolidats a Catalunya els últims anys, i els agafarà el relleu Banda Neon. Per acabar, en Gisbert, que tancarà la nit de música també amb una gran sessió preparada de les seves millors cançons. Després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, Tordera recupera demà dissabte una de les activitats més emblemàtiques i esperades de la Festa Major de Sant Bartomeu, la tradicional baixada de carretons. Ho hem anat comentant aquests dies i el recorregut ja està establert. S'iniciarà a la meitat del carrer Més, a la cruïlla d'accés cap al Cap, i continuarà contra direcció fins al gir baixant cap al camí ral, per on els vehicles, llavors sí, baixaran fins a finalitzar a la plaça de la Concòrdia, on s'ubicarà l'arribada. Escolta, Manuel Canals, regidor de Festes i Joventut.
1: Sortirem des de meitats del carrer Més, uh-huh. El que seria la cruïlla que ens porta cap al Cap de Tordera.
2: Val?
1: En allà serà el punt d'inici. Uh-huh. Penjarem també, si és possible, un cartell de sortida. Farem el carrer Més en contradirecció, uh-huh. I agafarem el gir de la cruïlla cap al camí ral.
2: D'acord.
1: Val? I abaixarem camí ral en vall fins a arribar al que seria a la plaça de la Concòrdia, perquè la gent, doncs, pugui estar ben, pugui agafar-ho bé de referència, no?
0: Des de l'organització es remarca que no es tracta d'una cursa de velocitat, sinó d'un espectacle festiu. Per participar-hi, els vehicles i participants han de complir les regles de seguretat.
1: Recordar que és una baixada de carretons, uh-huh. No és una carrera, no és una cursa de carretons. Valorem, doncs, el millor disseny del carretó, hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
0: Els carretons hauran de ser de construcció pròpia, no hauran d'estar motoritzats, hauran de tenir un mínim de 3 rodes, frens efectius i una bona direcció, i sense elements punxants o perillosos, tant pels participants com per al públic. També es valorarà l'ús de materials reciclats i serà imprescindible l'ús de casc per al conductor i acompanyants en el moment de la baixada. Per acabar, també es recomana portar guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs, i també queda prohibit llançar aigua o objectes al públic. La participació, recordem que és una categoria única, hi haurà una única baixada on els menors de 16 anys també hauran d'anar acompanyats d'un adult responsable, mentre que els joves d'entre 16 i 17 anys necessitaran autorització signada. El jurat, que premiarà els guanyadors amb paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros per al segon, tant en la categoria de millor disseny com en la de millor posada en l'escena.
3: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'esport serà un dels grans protagonistes del cap de setmana de Festa Major a Tordera, amb un gran ventall de propostes per a tots els públics. L'activitat que arrencarà dissabte, demà, de la mà del CEP Tordera, que organitza el torneig de bàsquet 3x3 al pavelló dels Països Catalans. La competició jugarà de manera ininterrompuda, amb un horari que seguirà des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Un cop finalitzat el torneig, la cita es traslladarà al Pont de Ferro, per recordar que hi haurà aquest espectacular pilar caminant a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge es concentrarà el volum més gran d'esdeveniments. A 10:45 del matí, al Parc de la Sardana, es durà a terme el torneig de bitlles infantil organitzat per la penya del Bistec, i a les 3 serà el torn del torneig de tir al plat a càrrec del Club de Tir al Plat de Tordera. Un dels plats forts que arribarà a la tarda, a les 6 concretament, el primer equip del Club Futbol Tordera s'enfrontarà al seu clàssic partit de festa major contra Rònic Futbol Club. L'equip d'Ibai Llano és dirigit pel tordarenc Narcís Barrera, exentrenador també del Club Futbol Tordera. Ràdio Tordera oferirà la retransmissió del partit a través del seu canal de YouTube de l'emissora i també a la 107.1 FM. Per tant, els que no pugueu anar al camp, que també ho podreu seguir a través d'internet. A 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial serà la ubicació del Festival de Patinatge Artístic, una exhibició que serà plena de màgia i elegància, càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Petit Tordera. I com a traca final i per tancar les celebracions, dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí, que el Camí Ral acollirà el COS, la cursa tradicional per excel·lència de la vila, oberta a corredors des de la categoria infantil fins a la de sènior de més de 60 anys.

El Centre d'Iniciatives per la Reinserció ha posat en marxa un projecte pilot d'orientació laboral que incorpora la intel·ligència artificial com a eina d'acompanyament personalitzat per a joves que compleixen mesures judicials. La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb la Fundació Oscobe, té com a objectiu reforçar les competències digitals i l'autonomia dels participants per millorar les seves oportunitats d'inserció laboral. El projecte s'emmarca en l'aposta del CIRE, aquest Centre d'Iniciatives per la Reinserció, per incorporar metodologies innovadores als processos d'inserció social laboral i preparar aquests joves per afrontar un mercat de feina en què les competències digitals i l'ús responsable de la IA tenen un paper cada vegada més rellevant. La iniciativa va començar el mes de juny i es desenvoluparà fins al desembre d'aquest any. Està adreçada a 10 joves d'entre 16 i 18 anys derivats des del Centre Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona i el Servei de Medicació i Assessorament Tècnic. El projecte compta amb la participació d'una tècnica d'Oscobe i dos dinamitzadors del CIRE, amb un pressupost de 6.000 euros.

Acabem amb una previsió del temps. Avui divendres, que tindrem un dia majoritàriament ennuvolat, amb unes temperatures que aniran a la baixa respecte a aquests últims dies. Això sí, la previsió de pluges no està del tot cert. Ahir al vespre, que també havia de ploure, i també hi havia previsió de tempestes, això que es pot allargar cap a aquest cap de setmana. Haurem de veure si avui hi ha previsió d'aquesta. De moment es marca només un 10% de risc de pluja. Per tant, tindrem, com comentem, un dia ennuvolat i en teoria no ens hauríem de preocupar en gran part per la pluja. De cara a aquest matí sí que tindrem unes estones de sol, però cap al migdia ja que s'ennuvolarà per complet. Demà dissabte el dia serà pràcticament el mateix, amb una pujada lleugera de les temperatures. I de cara a diumenge hauria de sortir el sol i pujar també 2-3 graus respecte a aquests últims dies.

0: Radio Turdera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Turdera, l'emissora que t'escolta.
1: Benvinguts a Mondart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Catedral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
2: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la Rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Catalina Albert de Tordera. Darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
3: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
4: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant CEPSA, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
9: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
8: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
10: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: El descans que et mereixes el trobaràs a Ocen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí Ral 180 de Tordera. Ocen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
11: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
12: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
13: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 05 0016.
14: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
16: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
15: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
17: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
18: 107.1 FM. Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 per sobre 6 en la intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Recordem que això ja va passar ahir. Es van registrar fenòmens amb pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Ara sí, teníem algun problema tècnic. I la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons. Un estudi liderat per la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa. L'escoltem.
1: Nuestro estudio nos hemos centrado más en el efecto sobre las arritmias, que era una patología que no había sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
0: I Girona reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'hospital que haurien d'acabar aquest proper mes de novembre. I parlem del Festival Camins de Manresa, que creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de la DO Pla del Bages. Des de la primera edició, al juliol, el festival arriba amb una proposta que combina projectes com Ramon Mirabet, Manu Guix i Lara Andrés amb maridatges de vins i experiències gastronòmiques. Acabem parlant d'esports. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba. El conjunt gironí enceta la segona jornada a segona A avui a les 9 de la nit. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
2: Ràdio Tordera.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93 764 32 49.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
7: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
8: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
3: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dimarts 25 del concert a l'Embalat a partir de 6:15 amb l'orquestra Salvatana. A les 7, audició de sardanes i cloenda del curset. I a partir de 9:15 de la nit, serenata i ball de nit amb la novetat del Ball del Fanalet. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
7: L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 107.1 FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí RAL 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí RAL 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí RAL 50.
6: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major.
7: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
8: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Una persona ha resultat ferida amb cremades en un incendi d'un habitatge de Santa Coloma de Gramenet al carrer del Mau, al número 39. Els bombers, que han rebut l'avís poc minuts abans de les 7 de la tarda, hi han destinat 6 dotacions. El foc s'ha donat per extingit poc abans de les 8. Algunes persones han estat desallotjades i una ha estat rescatada en caputxa i està sent atesa pel sistema d'emergències. Els bombers fan ara tasques de ventilació de l'edifici. I a l'àmbit internacional, almenys 14 persones han mort i 121 han resultat ferides en un atac rus amb drons contra el centre comercial de la ciutat ucraïnesa de Kryvyi Rih. Els drons han atacat en dues onades, mitja hora després del primer impacte i de l'incendi inicial. S'ha produït un segon atac contra els serveis de rescat. Hi ha 22 menors ferits, 5 d'ells en estat crític. Els laboratoris del centre Deixeu-vos Dona han notat un increment de dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre 2012 i 2024. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina Reproductiva de Deixeu-vos Dona.
3: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
2: I els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou a Barcelona, els barris de Maternitat i Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit. El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i també TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat als servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació en aquesta zona. I precisament parlem de futbol. La primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus, reben l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. Diumenge a 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Xarxes socials.
4: El mòbil, la ràdio, el cotxe, l'Alexa o Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
5: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
6: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
5: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.

Bona nit, bona nit. Són les 9 i 4 minuts d'aquesta nit de divendres, avui dia 21 d'agost del 2026. En aquests moments, i amb la nostra sintonia estiuenca, una nova sintonia que hem triat per aquesta temporada estiu 2026, iniciem en viu i en directe el programa radiofònic Bones Vibres.

Amb aquesta marxeta tan estupenda, nosaltres, com sempre, et donem la benvinguda al nou cap de setmana. Un cap de setmana d'estiu, de ple estiu, 21 d'agost. Ei, que m'oblidava presentar-me, però suposo que ja em coneixes tot i això, doncs et recordo el meu nom. Em dic Mari Trini Hernández i amb tu i per tu, com cada divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit. Al capdavant d'aquest meravellós programa, fantàstic, de bona energia, de bon ritme, de bona música, de bons comentaris i de bona companyia, la teva i la nostra. Un programa caracteritzat pel bon humor, la música que sempre té paraules positives, les informacions que sempre tenen quelcom a veure sobre la nostra evolució, també, si volem, positiva. Un programa que, com ja saps, i si no t'ho explico en un moment, no tenim vergonya. Aquí en fem una mica de tot. Tal com va la vida, fent camí. Estem en plena fase de lluna creixent. Ahir va ser la fase de la lluna creixent. De fet, la lluna ja està creixent, i ens anem a una lluna plena, meravellosa. La lluna creixent, creixen les coses positives, creixen les coses bones, també allò que és d'una altra banda, de la cara d'una altra moneda, però nosaltres sempre apostem cap a la moneda més bonica del món: la prosperitat, l'evolució positiva. Penúltim cap de setmana del mes d'agost. Espero que estiguis gaudint de les vacances d'una manera o una altra. Treballis o no treballis. Dic vacances, sí, perquè d'alguna manera l'agost sempre se l'enllaça amb les vacances. El mes de les vacances per excel·lència. Nits d'estiu, nits meravelloses d'estiu. Anem a gaudir, anem a disfrutar, anem a viure-ho a la nostra. Són les nits d'estiu, són aquestes nits que cal animar-nos. Ens acompanyes? Les vacacions.

Les nits d'estiu no són per dormir, tota la raó que tenen aquest trio musical anomenat Puto Rudafoam. Cançons, melodies i ritmes que mai passen de moda. Cançons actuals i també cançons del record, com és aquesta, que sempre són molt presents a la nostra vida. Doncs aquest trio, format per tres homes anomenats artísticament Puto Rudafoam, ho tenien i ho tenen molt clar. Les nits d'estiu no són per dormir. Oh, yeah! 21:12. Les 21:12 minuts. Una hora mirall. Jo em miro amb tu i tu et mires amb mi. Aquest és l'efecte mirall. Anem reflectint tot allò que ens agrada un de l'altre. Ja que a través d'aquest programa, el Bones Vibres, aquesta nit d'estiu és el moment de lluir sense pressa i amb bon ritme. De fet, són dies llargs, nits càlides i un cor obert. Un cor obert per deixar volar l'animació i ser una mica poca vergonya. Ai!

0: Rita.
1: La cançó té lo seu, però aquí a l'estiu hi cap de tot. I cap de tot. La coseta que et podem demanar, de part nostra, és una part del teu cor. Mm.

com anem aquesta nit en el Bones Vibres, eh? Semblen directes o indirectes. Abans, la cançó de Dame tu cosita de Chombo. I en aquesta ocasió, escoltant la cançó de Punteria de Shakira. Més cançons, més música aquest 21 d'agost del 2026. Ens animem cada vegada més, sempre acompanyats de grans artistes. Imagina quins noms, quin trio musical més fantàstic. Coti, Paulina Rubio i Julieta Venega. I com et dirien ells, res, absolutament res, va ser una errada.

Tres estrelles protagonistes aquí en el Bones Vibres, estrelles darrere estrelles, en aquesta ocasió compartint un tema musical. Aquesta cançó, Nada fue un error, va ser publicada per primera vegada l'any 2002, és a dir, té 24 anys d'història. A punt, a puntet de complir un quart de segle i la cançó sona com la primera vegada, amb més llum encara. Són aquelles cançons fetes des de l'ànima, des del cor, des de la bona vibra. Aquesta cançó, d'alguna manera, un tant espiritual, et ve a dir, el passat és passat, no va ser una errada, possiblement va ser un encert, perquè vegis les coses clares, perquè puguis triar altres camins de vida.

0: no trobes que a vegades les coses, quan passen molt, molt, molt de temps, tot i que et puguis empenedir, puguis dir amb un somriure, m'ha servit per créixer. Doncs així s'ho van proposar en Coti, la Paulina Rubio i Julieta Venega. Nada de esto fue un error.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ei, somriu, és estiu i tot flueix.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

un secret que t'havia de dir. Un secret que t'havia de dir és el títol d'aquesta cançó, una cançó que de ben segur recordes de la banda musical Brahms. La cançó es va publicar l'any 2011. Una cançó meravellosa que, sincerament, si l'analitzem i si escoltem bé la lletra, se'ns posa la pell de gallina. I més encara quan sabem que aquesta història és real. Un secret que t'havia de dir és una cançó escrita per Francesc Rivera, Titot, i musicada per Xevi Vila, que reprodueix una història real situada a la guerra de Bòsnia dels anys 90.

Com t'havia dit, un disc que es va publicar el 2011 sota el títol Oferta de diàleg. Fixa-t'hi, el títol del disc es diu Oferta de diàleg. De fet, una de les mediacions que sempre es fan per intentar que no s'arribi als conflictes bèl·lics o per poder finalitzar-los és precisament el diàleg, oferir diàleg, oferta de diàleg. Els brams s'entenen força, això de mediació i solució de conflictes.

I ara fuig i salva la pell. La nit serà un bon moment per marxar cap a Ponent. Camineu incansablement. Busqueu refugi segur. S'embrissa la pell, eh? S'embrissa la pell, m'assenrissa tot, perquè és una manera que algú va ajudar algú a salvar precisament la pell, a salvar la vida. Una cançó que hem de tenir molt present en qualsevol conflicte bèl·lic. Situacions reals. Unes més agradables, altres menys, però és el que es fa per intentar salvar la pell i alguns ajuden a que altres també la salvin. Recordant aquesta fantàstica cançó per crear una bona vibra, allò de l'efecte papallona. Ho hem fet a través dels Brams, el grup musical rock de Berga, que va aparèixer musicalment parlant l'any 1990 i encara són d'actualitat.

Com m'agraden les cançons reals, com m'agrada la realitat i com m'agraden les històries reals que moltes vegades ens animen a creure en altres persones. Recuperant aquest disc, Oferta de diàleg, dels Brahms, i aquesta fantàstica cançó anomenada Un secret que t'havia de dir. Busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de bou. 25 minuts i ens anem directament a les 10 de la nit, avui 21 d'agost. Avui és, segons el calendari gregorià, el 233è dia de l'any. Tenim 132 dies davant nostre per poder fer coses meravelloses, per poder produir. I dit això, i em quedo amb allò dels secrets, també altres secrets reals, que tenen a veure amb la vida, però amb la vida emocional, amb la vida del cor. Et dic un secret. Possiblement tu ho saps o possiblement no, però ve directament de l'amor. Possiblement tu també tens un secret de l'amic, un secret de l'amor. Possiblement jo ho sé o possiblement no. I és que aquest secret té a veure amb un missatge. Segurament m'estimes, segurament t'estimo i segurament ens estimem i ens hem estimat amb silenci.

0: senyal.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Quina melodia més preciosa. 18 Lovers, Tim Barry White, una cançó que hem estret del calaix del record a manca de 10 segons per arribar a 3:15 del vespre. De Barry White ens anem directament a un trio de dones fantàstiques, increïbles, i totes elles emperatrius. Emperatrius en la vida real i emperatrius també en la música. La cançó ens la du de Bangles i el tema s'anomena Wild Like an Egyptian.

Bon ritme, bona música en aquest divendres, el penúltim divendres del mes d'agost. Són divas, ja t'ho deia, són divas. Són deesses. The Bangles, un trio femení meravellós en el món de la música. Bé, dic trio, són quatre.

Iniciant un nou cap de setmana en aquesta nit d'estiu amb somriures i moments, moments infinits. Ai, ai, ai, ens anem ballant, ens anem ballant, ens anem ballant, canviem d'estil, canviem de música i canviem de gènere. En aquesta ocasió ens acompanya Enric Iglesias. Al costat de grans col·laboradors, el tema que et proposo és Bailando. Amb aquesta cançó, doncs mira, t'informo que avui és Sant Bonós i Sant Maximià. Per cert, Sant Bonós i Sant Maximià són patrons de la població costera de Blanes. Sí, sí, la població on comença la Costa Brava. I els pots veure, si vols, els pots veure a peu de carrer. Nosaltres ens anem caminant i diem carrer ample. El carrer de Sant Givert. O carrer de Givert. Tenim, si aixeques una miqueta la mirada, els podràs veure, estan junts. A sobre del que seria, doncs, un petit portal, no? Avui Sant Bonós i Sant Maximià.

Ai, ai, ai, és que m'ho posa tan fàcil. Hi ha cançons que m'ho posen facilíssim, eh? Una nit boja, amb tremenda nota. Tu em mires i em portes a una altra dimensió. Estic en una altra dimensió. Els teus batecs acceleren el meu cor i els teus batecs continuen accelerant el meu cor. Quina ironia, oi? Del destí, una ironia del destí. Que no podem deixar escapar. Una ironia del destí que no podem deixar escapar d'aquesta realitat. No poder tocar-te, abraçar-te i sentir la màgia de la teva olor. Aquestes paraules tan meravelloses venen d'aquesta cançó, Bailando. I amb qui podem ballar i què podem ballar per dir que no estem sols? Ritme caribeny, ens anem ara directament amb una de les cançons que ens portaria a l'any 2011, si no m'equivoco, perquè ho estic dient de memòria. 2011 penso que va sortir per primer cop. Al Carib se'n van anar a gravar aquest tema musical. La cançó s'anomena No estamos solos. Protagonistes Ricky Martin i Eros Ramazzotti.

Ho podrem aconseguir, segur que sí, per no estar sols. Una cançó dedicada a totes les persones que viuen soles, que estan soles, o bé, se senten soles. Dedicat també a l'esperança de trobar una bona companyia. Perquè, efectivament, no estem sols. Només cal demanar a l'univers que les ànimes que s'estan cercant, que es trobin. Una cançó també dedicada a totes aquelles persones que han pogut trobar, aquelles persones que els hi fan sentir bé. T'havia dit que la cançó era del 2011. No. M'havia avançat una mica d'anys. La cançó encara té més anys, eh? Té un ritme tan actual. La cançó es va publicar per primera vegada el 2007. És a dir, que aquesta cançó d'aquí no res, d'aquí uns mesos, tindrà el seu 20è aniversari. Que jovenets tots dos, eh? Magnífics, guapíssims i meravellosos. Ricky Martin i Eros Ramazzotti. Breus segons, les 10 de la nit, el que ve a dir que arribem a l'hora de les notícies de la xarxa Comunicacions i en res estarem aquí amb bones vibres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Continuem pendents de les pluges. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges torrencials locals aquesta nit i al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat el grau de perill 4 sobre 6 per intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Ahir, recordem-ho, es van registrar pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Avui les temperatures han estat més baixes. La màxima ha estat a Constantí i ha fregat els 35 graus. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, previst per demà a la tarda a les 7 a Barcelona, no fomentin, promoguin o incitin a l'odi i la violència. L'executiu ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant la manifestació. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà.
2: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser no, que aquest no, dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: I el govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu de la crisi a Ceuta. És l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer els propers dies. Avui la Policia Nacional ha tornat a desallotjar la platja del Trampolín i ha reubicat 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals. També s'ha començat a enterrar les 18 persones que van morir mentre intentaven entrar al país el dia 30 i el 31 de juliol. I el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla, encara recta final aquest cap de setmana, en 4 concerts amb Camerata, Agitata, Mozart i Boccherini.
3: Ràdio Tordera.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

Bon rotllo i alegria mil. Dies i nits d'agost per gaudir. I el que et diria, onades, onades de bona vibra. Onades, onades d'energia. Sempre, sempre energia positiva, eh? Tenim que tenir la freqüència molt alta, sempre està més salsa, amb una bona freqüència. Per ser el que anomenen persones vitamines. I aquí a la ràdio, a través d'aquest programa, el Bones Vibres, així ens ho hem proposat. Nosaltres volem ser persones positives, persones vitamina per a tu, i que tu també puguis ser una persona vitamina per la gent del teu entorn. I així tot es contagia de forma meravellosa. I amb aquest ritme i amb aquestes paraules, i amb aquestes reflexions, i amb aquestes propostes, aquí una mica de tot, eh? Hem arribat a les 10 i 5 minuts d'aquest divendres a la nit, divendres d'estiu, agost d'estiu, 21/8/2026, compartint en aquests moments la segona hora del Bones Vibres. Gràcies per ser-hi, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per part nostra, dir-te que ens agrada que ens acompanyis en el nostre punt de trobada. Tu, la ràdio i jo, tots nosaltres. Com cada divendres de 9 a 11, i en aquesta ocasió, doncs hem arribat a la segona hora. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Mari Trini Hernández. I amb tu i per tu, amb bon rotllo, bona música i la informació que vagi sortint en aquest espai de Ràdio Fórmula. Que no s'aturin els somriures, que no s'aturi la música, que no s'aturi res. Que no s'aturi res de bo, eh? Hem de carregar piles aquest estiu. Ara que ha baixat una miqueta les temperatures, dedueixo que podrem carregar una miqueta més de piles, gaudir més de les nits més fresquetes, aquestes nits d'estiu i amb aquestes tempestes d'estiu. De veritat, avui quan m'he aixecat i he vist que el temps s'havia calmat en quant a humitat, he dit gràcies, gràcies, gràcies, gràcies, Déu. Que no s'aturi la frescor. Que no s'aturi la música. Que no s'aturin els somriures.

Amb la companyia de Beyoncé hem arribat a un quart d'onze de la nit, d'aquesta nit d'agost, 21 d'agost, i carregat de festes majors a tot Catalunya, diria que a tot arreu. Però parlant de Catalunya, no hi ha poble que no tingui una festa major, tant sigui dins el seu nucli com sigui una part del nucli, un barri. Doncs tot Catalunya està celebrant festes majors a qualsevol ciutat, a Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona. I a la població on estem aquí en directe, a Tordera, doncs estem en plena festa major. Parlem de festa, parlem d'estiu, i si l'estiu és bo, desitjarem que no s'acabi.

0: Si ja estàs gaudint o comences a gaudir o tens ganes de gaudir d'un bon estiu i és en real, sempre és bo dir allò de que no s'acabi l'estiu. Un estiu ple de companyia, de música, de platja, de sol, de nit, de calor, de xafogor. I ara, diria jo que gràcies a Déu, gràcies a l'univers, d'una mica de calma, de temperatures calmades, de frescor. Festa major aquí a Tordera, a l'Alt Maresme. I tenim concerts de festa major, la festa major de Sant Bartomeu. Les barraques preparades. He vingut de Blanes, ja sabeu que jo visc a Blanes, a la Costa Brava, que també estan de festes. Avui es celebra doncs una festa petita en honor als patrons i copatrons Sant Bonós i Sant Maximià de Blanes. De fet, tots els pobles, sigui del Maresme, del Barcelonès, de la Selva, de qualsevol comarca de Catalunya, hi ha festa major. Sigui motiu de la ciutat, del barri... L'important és que hi ha festa a tot arreu, i això és molt maco. Festa a les urbanitzacions també, i als nuclis de les poblacions. Doncs bé, aquí, a l'Alt Maresme, estem de festa major. I, com et deia, vinguent de Blanes, que sempre em trasllado de Blanes cap a Tordera cada divendres, he vist el Parc Prudés i Ventrana ple de llum, ple de cosa bonica, amb un dispositiu de seguretat bestial. Molt guarnit. I jo, que tinc el cap en una altra banda, he pensat, i què estan fent ara aquí, el Prudenci Bertrana? Fins i tot imaginar com estic, ja pots riure, deia. Entre mi me deia si la Fira del Ram ja ha acabat. Clar que ha acabat la Fira del Ram ja fa mesos. Doncs el Parc Prudenci Bertrana, un parc meravellós, ja està preparat. De fet, ja hi ha música en aquests moments, perquè s'obren les barraques, els concerts que sempre se celebren al Parc Prudenci Bertrana a Tordera. També hi ha altres indrets que es fa música de ball, música d'embalat, com a la plaça L'Amistat, o sardanes a la plaça de l'Església. Tordera és un poble molt cultural i, sobretot, amb molta diversitat musical, perquè tots puguem gaudir dels nostres estils i dels nostres gustos. De fet, el divendres passat va sonar a la plaça de l'Ajuntament la música que ens portava el duet de DJs, la Cassette DJs. Fantàstics, eh? Em vaig quedar una estoneta i vaig gaudir molt. Ai, Déu meu, les 22:22, les 22:22, s'obren les portes de l'univers. Doncs, com et deia, si no tens res a fer, o si tens ganes de fer coses xules, pots venir al Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Avui dia 21, demà dissabte 22, i demà passat, diumenge 23 d'agost, les barraques de Sant Bartomeu de Tordera són obertes per tu. Hi ha concerts. A partir d'avui, a les 11 de la nit, ja n'hi ha concerts, A les barraques i concerts fins a les 5 de la matinada. Aquí, mare meva, fins a les 5 de la matinada. I aguantem, aquí a Tordera aguantem. Tenim molta marxa, els de Tordera. Concerts avui a partir de 10:45 aproximadament fins a les 5 del matí. Concerts avui divendres, demà dissabte i demà passat diumenge. I un dels protagonistes. Despertat d'aquest somni. Ai, un somni, compartir una mica de ball amb ells i de disbauxa. de tiets. Els tiets seran aquest diumenge. Avui divendres, protagonistes Gini, Wassa Corporation si Barcelona t'haurà contaminat i Encanto di Loco. Demà dissabte, protagonistes KS Caban, Miquel del Puig, Tutu Keke i DJ Lia Kensen. No puc pensar en res més. I el diumenge, festa gran, Anna Gisbert DJ, Tietz, Banda Neon i Anna Gisbert DJ. T'apuntes a aquest bailoteo? Vinga, va, ens anem.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com

Ai, ai, ai, ai, que m'acabava la cançó i estava jo cercant el cafè dels cafeteros. A veure, els cafeteros que aixequen la mà o aquells que ho han estat o aquells que somien en beure el cafè, beure i beure'l. Cafè pels més cafeteros. Aquesta cançó i també la que escoltaves abans, El bailoteo, protagonitzades aquestes cançons i d'altres de gran èxit per Oriol Ramon i Xavier Coca, és a dir, els Tiets, el grup de Mataró, del centre de la capital de la comarca del Maresme, tornen de nou a Tordera. Els maresmencs, aquests maresmencs, tornen al Parc Prudenci Bertrana i ho faran aquest diumenge, dia 23 d'agost, amb un espectacle renovat. Una oportunitat màgica per conèixer doncs, gent maca, per tornar a veure gent maca, per socialitzar, per escoltar bona música i bons artistes. En aquesta ocasió, cafè pels més cafeteros. Aquest és el títol de la cançó que proposa Tiets i aquesta la cantaran al Parc Prudenci Bertrana, eh?

0: pensant tu.
1: És guapíssima, és guapíssima. Oh, iix. T'han dit això alguna vegada? O li has dit a algú alguna vegada? Ella és guapíssima. Per la part que em toca, modèstia a part, que m'ho han dit i m'ho diuen moltes vegades, em poso vermella, quan m'ho diuen, gràcies. La modèstia per altres coses. Guapíssima, guapíssima, és guapíssima. Quin honor, que t'ho diguin. O quina meravella poder dir-ho així, tranquil·lament. Guapíssima, un dels grans sexis d'aquesta banda catalana anomenada Banda Neon. Banda Neon s'ha consolidat com un dels grans noms del panorama musical de les festes majors. I nosaltres aquí a Tordera els tindrem en viu i en directe al Parc Prudenci Bertrana de Tordera aquest diumenge, dia 23 d'agost. T'ho perdràs? Doni-do quin cartell, Doni-do quin cartell aquí a Tordera. Aquí a Tordera som fantàstics. M'he posat a pensar en tu i a pensar en aquest cartell de gran festa el 23, diumenge, començant a 10:15. Sí, sí, diuen a 11:00, però has d'estar abans. Fins passada les 5 de la matinada, quin gust poder gaudir de festes majors quan veiem sortir el sol, com diria, doncs, els concerts que preparen i els espectacles que prepara sempre el Canet Rock Guany i cada any, no? Veure sortir el sol, quina meravella. Tenim Tietz, tenim Anna Gisbert DJ, tenim a Banda Neon i tenim a Anna Gisbert DJ novament. Ai, ai, ai, per cert. En aquests moments hi ha gresca ja, el Parc Prudenci.

Nancy Bertrana està meravellós, està molt ben muntat. I tot somriure la xula que mata, més guapa, juro que és... El Parc Prudenci Bertrana de Tordera, que ja ha obert el recinte perquè estava previst obrir-ho a 10:15 de la nit amb un sistema de seguretat olé, olé, olé. He donat una mica d'ullada quan he vingut, i que veure com està el sistema de seguretat per aquí. Felicitats. Una és locutora, però també es dedica a altres coses de la seguretat. Aquí, doncs, mira, ens fixem en tot, i quan s'ha de felicitar, es felicita. Per altra banda, precaució sempre, sempre, sempre. Sobretot amb les begudes, així una mica màgiques. I amb els comportaments cap a altres persones. Cal respectar a tothom, eh? Anem a passar-ho bé a la festa major, i aquí cal respectar a tothom. I amb un somriure, i amb bona educació, i amb bons comportaments, es pot aconseguir moltes coses. Avui protagonista el Parc Prudenci Bertrana, nit de festa, nit de qualitat, com ens diu la pàgina web oficial de Tordera. Ja me'n vaig a les fonts oficials, eh? Soc una friqui a les pàgines oficials, clar que sí. Hem d'anar a la font de la font. Avui protagonista Ginny Wasa Corporation amb la presentació del Pubillatge i Encanto de Loco. Demà dissabte al Parc Prudenci Bertrana, amb motiu de la Festa Major de Sant Bartomeu de Tordera, KSK Band, Miquel de Roig, Tutu Queque i Digi Lia Jensen.

Espectacle únic, vibrant, ple d'energia positiva, el que ens ofereix Tordera tot aquest cap de setmana. Com vols que no m'enamori de tu, Tordera? Tot i que sóc de Barcelona, perquè es nota l'accent, que sóc de Barcelona, sí, sóc del centre, de Plaça Catalunya. Sóc d'un racó meravellós de Barcelona, del Bressol de Barcelona. Doncs bé, també molt vinculada, evidentment, a Blanes, on visc des de fa ja molts anys, tant com, no sé, ja he perdut el compte, 32 anys. Doncs a Tordera estic vinculada des del dia que vaig néixer. Abans de néixer jo estava vinculada aquí. Sí. Estava vinculada perquè, tot i que vivia a Barcelona, també tenia èpoques que vivia a Tordera, ja quan encara no estava a punt de néixer, Llavors estic molt vinculada a Tordera de tota la vida, i com vols, Tordera, que no m'enamori de tu? Impossible, amb gent tan bonica, i en aquesta ocasió preparant la festa major. Busco catalanet, busquem catalanet, jo catalanet, si tu busques catalaneta, doncs també, vinga, va, ens incorporem. Busco catalanet per passar-ho bé, busco catalaneta també per passar-ho bé, per tenir bona companyia. Ens animem a buscar persones que portin una bona vibra i que ens dugui l'ànima encara més amunt?

Aquesta cançó em representa, i a tu també et representa? Es busca Catalanet, la lletra meravellosa. Em representa al 100%. Es busca Catalanet.

Ai, ai, ai, ai, ai. Banda Neon, no voleu un artista com jo? Us acompanyo a la banda, eh? Faig els coros. Aquestes coses han de dir així en calent, eh? En calent, en calent. Jo també busco catalanet i catalaneta per anar a concerts. Ho dic molt en sèrio, eh? Jo com que no sóc d'aquestes... Mira, va, vaig a dir alguna cosa personal, total. Jo no sóc d'aquestes d'anar a buscar gent per les xarxes socials ni tampoc per aquestes xarxes que busquen parella, no? És a dir, que jo sóc més de l'espontani. Durant molt de temps havia dit no vull ningú. Però ara sí que accepto. Primer, catalanet. Catalaneta. Perquè sí, perquè sí, perquè sí. Perquè compartim coses. Si vols anar a la platja, si vols anar de concert, posa't en contacte amb mi, eh? Posa't en contacte amb mi. Hi ha diverses condicions. La primera... Vinga, va, com la cançó, catalanet, catalaneta, guapo, guapa. Que tinguis somriure, que tinguis bon rotllo, que tinguis ganes de passar-t'ho bé, que siguis vitamina, que vulguis anar de muntanya, a la platja, de concerts... I començar cada matí amb el seu bon dia. Ai, sí, un pa tomaca amb oli i sol a la posta del sol, també, també, també. Més cançons, vinga, va. Ui! 16 minuts i ens anem a les 11. Ja començo a ser jo amb això del Bona Vibra, eh? Festa Major, a veure. Estem de Festa Major quasi tots? Espero que t'ho passis molt bé. Que surtis. Que tinguis bona companyia, que tinguis bons records d'altres festes majors. I encara que sigui quasi d'obligació, que surtis. Amistat, dies, nits de bon rotllo, nits d'estiu, tardes d'estiu, matins d'estiu, històries d'amistat, d'amistat eterna. Aquell màgic petó. Si en aquests moments, tens moments així una mica especials, sempre queden aquí records tan bonics d'haver gaudit nits, tardes i matins de gent estimada, de somriures, de diversió, de piscines, de platja, de sobretaules. I desitjo de tot cor que ho tornis a viure. I si ho estàs visquent ara, felicitats. Fer que d'altres també puguin gaudir al teu costat. Han d'estar amb persones que ens facin vibrar, que ens facin treure somriures.

Aquesta cançó xula, eh? Aquesta cançó són de petons que no s'obliden mai. Ai, mira, ja em surten els somriures. Només de pensar-hi. T'has fet alguna vegada o t'han fet alguna vegada un petó que t'ha posat vermell o vermella? L'alegria és festa major. Aquesta cançó és xulíssima, anomenada Festa Major a càrrec de la banda catalana Strombers. Màgic, màgic petons. Espero que quan has tingut l'oportunitat de que t'han fet o has fet o heu fet un petó, doncs tingueu aquella innocència de no oblidar-ho mai. Aquell màgic petó. Abans ens robaven petons, ara allò de robar petons no està ben dit o ben fet, bé. Però sempre que hi ha... Ai, aquí hi ha atracció mútua. Ai, ai, ai, ai, ai. El Bones Vibres protagonista, el Bones Vibres que va començar fa 5 anys en un moment molt complicat de la vida de molta gent, en plena pandèmia, i vam dir, tirem endavant, costi el que costi. Això sí, si he de tornar, no espereu res de mi. Això me recorda una banda, eh? Ai, com els es troba a faltar el sau. Música catalana per finalitzar el Bones Vibres. Anem a gaudir perquè en vull quatre. Quatre. Quatre. Quatre, quatre, quatre. Encara que sigui... A veure, si ho saps dir. En vull quatre.

Quina cançó, Déu meu, part de la nostra història musical. Vull quatre barres, encara que siguin de bar. Un missatge molt directe, eh? A més, es pot fer servir per moltes coses. Ei, cambrer, quatre barres. 11 de setembre, quatre barres. Ei, persona, quatre barres, de mirada a mirada, eh? Ai, ai, ai, si busquéssim informació a través de les lletres de cançons... Aquesta cançó és de la moguda de l'anomenat pop rock català, que molts de nosaltres vam viure el seu epicentre. Els cantants i els grups musicals, com en aquesta ocasió la banda de Sau i d'altres grups musicals de l'anomenat rock català, de finals dels 80 i principis del 90, vivien amb molta passió, amb molta alegria. I els locutors i locutores de ràdio punxàvem els seus discos amb molt de frenesí i els oients, que som tots, ho gaudíem. Aquesta banda musical es va formar l'any 1987 en Cervevades de Vic. Carles Sabater, com el trobem a faltar? Fa anys que ja no es troba entre nosaltres, motiu pel qual, doncs, Sau, d'alguna manera, va deixar un llegat de cançons. Carles Sabater, que a més de cantar amb la banda de Sau, doncs també feia espectacles musicals al teatre, justament al costat de la companyia de Goll de Gom. No sé si vas tenir l'oportunitat de veure en Carles en directe cantant i interpretant un paper amb de Goll de Gom. Servidora sí que va poder tenir aquest honor amb l'obra Els Pirates. D'un i do com cantaven directe, eh? Com cantaven tots, de fet.

I ja que parlem de Sau, Sau, doncs, tornen a estar de moda. Tornen a estar de moda perquè s'ha fet una gira commemoració, homenatge en aquesta banda, gira 2025-2026, i, de fet, és un concert de pel·lícula. Si vols estar a un d'aquests concerts, a veure quina data tinc aquí, la més pròxima per dir-te... Mira, el dia 5 de setembre a Eivissa actuaran, el dia 19 de setembre a Riu d'Arenes, el 30 d'octubre a Sant Cugat i el 28 de desembre a Terrassa. Sau, un concert de pel·lícula.

0: Cançons que formen part de la nostra història, del nostre present i seran també del nostre futur. Doncs al costat d'aquest bon ritme, et recordo els protagonistes que actuaran a la Festa Major de Tordera i el Parc Prudenci Bertrana, que ara en aquests moments està ple de gom a gom i encara hi ha gent que van entrant, a gaudir. I com deia la cançó, l'anterior cançó de Banda Neon, la cançó que s'anomena En busca de catalanets i catalanetes. Doncs mira, jo m'incorporo, Si vols gaudir de concerts i de companyia, vine'm a buscar, m'interessa. Festa Major al Parc Prudenci Bertrana de Tordera amb motiu de la Festa Major de Sant Bartomeu. Actuen els Tiets, actua Banda Neon, actua Anna Gisbert, DJ. Actua Guassa. Guassa és un grup que fa versions, i a més Guasses és un grup de Tordera. I com diu la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera, amb Guassa tindràs més que un concert, ja que és un espectacle inimaginable. I tal com diu, doncs com sempre, Guassa toquen a casa, a Tordera. Un concert personalitzat amb moltes sorpreses, referències tordarenques. Oi, això promet? A Tordera, protagonista la casset DJs. El divendres passat van actuar, felicitats. Vaig estar una estoneta, felicitats. A part de que toqueu música molt guapa, sou dos DJs meravellosos, molt catxondos i molt animats. Es van quedar sense llum en directe, Tu saps el que és quedar-se dos DJs sense llum? I van fer espectacle, i per què ho van dir-ho, si no, ni ho notem. A veure, qui més són a Tordera? Lia Jessen. Una de les apostes més fortes, Digi Lia Jessen. El Canto del Loco, el tribut oficial del Canto del Loco, arriba a les barraques 2026 amb una proposta molt fidel. Miquel del Roig, a Inserrea Tordera, va ser una de les seus fixes cèlebres del cantautor. Doncs torna. Gini, cantautor torderenc, també estarà present avui, aquesta nit. Cover Punk, el grup torderenc, fa el salt a les nits d'estiu del Casal de Joves a les barraques. Tutu Queque presenta una modernització del seu repertori de versions pensant per fer-te passar-ho superbé. I més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Tordera. Dos minuts i ens anem a les 11 de la nit. Ai, no, el ventilador no me'l robis, tu. Jo no tinc aire condicionat, que me l'he de posar, sempre dic el mateix. Però el ventilador és meu. Aquest estiu, de fet fa uns dies, un dels dies més calorosos, se'm va petar el ventilador. Ventilador nou, me se va desmuntar, dic, què ha passat aquí? Dic, ai, no, vine cap aquí, que jo t'arreglo, i el vaig arreglar. Doncs vinga, després d'explicar-te una historieta, que de fet és real, et dic, passa-t'ho bé, gaudeix de les festes majors de Tordera i de tot arreu. Per part meva, dir-te que sigues prudent, que t'ho passis bé, però sobretot molta prudència, Molta prudència, molt de respecte en qualsevol situació d'aquestes festes. I si vols posar-te en contacte, posa't en contacte. Jo busco catalaneta per gaudir també de companyia a la platja, als concerts, a saltar, a riure, a prendre un cafè a la fresca. Amistat i bon rotllo. Petonets. Sigues bo, Sigues feliç, feliça. Salutacions ben cordials d'una servidora. Em dic Mari Trini Hernández i torno divendres vinent. Apa, xau, fins la propera.
1: Benvinguts i benvingudes. Les tres paraules d'avui són Pista de l'Amistat, Castells i Correfoc. Pista de l'Amistat. El grup musical L'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la Pista de l'Amistat. i les havaneres i la presentació del pubillatge marquen la nit d'aquest dijous a Tordera amb un canvi d'ubicació a la pista de l'Amistat. Castells, el Parc de la Sardana, acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. Correfoc, recomanacions de seguretat i consells per al correfoc de diumenge 23 d'agost. Avui és dijous 20 d'agost de 2026 i és el Dia Mundial del Mosquit. Recorda el descobriment que va demostrar que els mosquits podien transmetre malalties. També es commemora el Dia Mundial de les Patates Fregides. El sant del dia és Sant Bernat de Claravall, un monjo molt influent de l'edat mitjana i va ajudar a expandir l'ordre del Cister per Europa. L'aniversari famós hem de felicitar a James Masters, que fa avui 64 anys, l'actor nord-americà, conegut especialment pel paper de Spike a Buffy the Vampire Slayer. Pels comptes enrere, falten 19 dies per al 8 de setembre, data d'inici del curs per a moltes etapes educatives, i falten 4 dies pel 24 d'agost per Sant Bartomeu. La previsió del temps, avui un ambient calorós, amb núvols que poden augmentar durant el dia i la possibilitat d'algun ruixat o tempesta. Temperatures que aniran al voltant dels 30 o 31 graus. Demà, el temps serà més inestable amb possibilitat de tempestes i una baixada de les temperatures. Avui, 20 d'agost, a Xàtiva se celebra un curiós concurs internacional de bevedors d'orxata amb fartons dins de la tradicional Fira d'Agost. Per l'agost, a les 7, ja és fosc i les hortalisses que cal recollir a l'hort, per exemple, és un bon moment pels tomàquets, pebrots, carbassons i cogombres. També es pot començar a plantar enciams, espinacs o raves de cara als mesos més frescos. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Lucea al carrer Amadeu Vives i la recollida d'escombraries és a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El repartiment de l'aigua potable amb esmora, recordem, els dimecres de 7 a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. L'estat del riu no hi ha cabal, el riu està sec i a les defuncions hem de lamentar la pèrdua de José Fernández Parra, de 70 anys, la cerimònia que es farà al tanatori demà a les 10 del matí. Pel que fa a les efemèrides locals, fa 10 anys el Consell Comarcal del Maresme rebia 17 milions d'euros en 4 anys per dedicar-los als més vulnerables. Fa 5 anys, gegants, concerts, petanca i l'espectacle de Quim Masferrer, protagonistes del cap de setmana, i l'any passat el Pregó Infantil presentava avui les activitats de festa major per als més petits. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera per tornar a veure la conferència del Cercle d'Història. I acabem amb la frase cèlebre: l'èxit és la suma de petits esforços repetits dia rere dia, de Robert Collier.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

que t'escolta. FM.

0: els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Anem a cantar tots junts. L'Ei, company, vinga!

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

but still.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui divendres 21 d'agost de 2026. Les barraques de Sant Bartomeu porten 3 nits de música i festa al Parc Prudenci Bertrana. Detalles, Miquel del Roig i Wassa Corporation encapçalen el cartell d'enguany. Tordera recupera la històrica baixada de carretons de Festa Major aquest mateix dissabte. Aniol Canals afirma que serà una activitat que premiarà l'originalitat, el disseny i la posada en escena.
2: Valorem, doncs, el millor disseny del carretó, hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
1: I també aquest dissabte hi haurà la passejada de motos clàssiques. Es durà a terme a les 11 del matí al pàrquing darrere de l'església i passarà per tot el municipi. Cap de setmana ple d'activitat esportiva de Festa Major a Tordera. Del 3x3 de bàsquet anirem al duel contra Ronit Futbol Club i arribarem el dilluns amb el cos, el mític cos, amb la cursa després de tota la Festa Major. I acabem amb un breu apunt del temps avui, divendres, que tindrem un temps inestable, també majoritàriament ennuvolat, tot i que haurem d'estar atents a algun petit ruixat. En teoria hi ha poca previsió, la previsió que ha anat disminuint, i no hi hauria d'haver pluges, però també hi ha la possibilitat de que hi hagi algun petit ruixat. En tot cas, la previsió que s'allargaria cap a demà dissabte, on sí que hi hauria una mica més de risc de pluges. Avui que les temperatures baixaran en mínimes de 21 graus i màximes de 28, i de cara a demà sí que pujaran lleugerament, tot i que també hi haurà aquest risc de pluja que comentàvem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La tradició castellera i el protagonisme de la Festa Major de Tordera, de la mà de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, popularment coneguda com els Maduixots, arriba avui, que ha organitzat dues jornades consecutives d'activitats representatives del món casteller. Aquest divendres, el dia d'avui, a les 6 de la tarda, a plaça de la Concòrdia, acollirà un taller de castells obert a tota la ciutadania. Aquesta proposta busca apropar els conceptes bàsics d'aquesta disciplina a petits i grans, convidant els veïns i veïnes a participar en l'esperit de casteller. L'entitat reservarà el seu moment més emotiu per la jornada de demà dissabte.
1: Un taller de castells, bàsicament, ensenyem una mica les passes més bàsiques, com pujar una persona, com fer un pilar, tot des de la part més bàsica per a persones que no tinguin experiència o per als més petitons també que aprenguin a pujar i com és sentir-se des de sobre d'una persona.
0: La jornada de demà es durà a terme a les 8 del vespre i tindrà lloc al Pont de Ferro, on es durà a terme aquest esperat pilar caminant, una de les imatges més espectaculars del programa festiu, on la Colla Castellera haurà de mantenir l'estructura humana en moviment. Avui, divendres 21 d'agost, arriba un dels moments més esperats per al jovent de Tordera, la celebració de la 26a edició del Cercatasques de la Festa Major. La cita d'aquesta tarda, que coincideix amb la primera nit de barraques, arrencarà a 7:45 des del Parc de la Sardana. Enguany, l'activitat recupera la seva ruta habitual d'anys anteriors i iniciarà el trajecte des del Parc de la Sardana, deixant enrere la modificació excepcional que es va fer l'any passat amb el motiu del 25è aniversari.
2: Ens ho passarem molt bé, és una activitat també molt instaurada en el nostre municipi després de 26 anys. L'any passat vam fer un recorregut diferent pels 25, ara tornem a recuperar el recorregut tradicional sortint des del Parc de la Sardana.
0: La cercavila recorrerà diferents carrers i bars del poble i comptarà durant tot el trajecte amb la música en directe de The Band de Marxa i l'animació de la Colla de Diables de Tordera. L'esdeveniment, que és exclusivament per a majors de 18 anys, i l'organització recorda que les entrades van exaurir-se, tot i que la gent podrà fer la cercavila de totes maneres, de manera gratuïta, gaudint de música i festivitat.

0: Les barraques de Sant Bartomeu 2026 ja ho tenen tot a punt per convertir el Parc Prudenci Bertrana en el nucli de la nit i la festa d'aquesta festa major. L'espai obrirà les seves portes avui divendres. També es mantindran obertes fins diumenge 23 d'agost, amb un horari de 10:45 de la nit fins a les 5 del matí. El recinte comptarà amb aforament limitat i el servei de barra anirà a càrrec de les entitats locals. Des de l'organització recorda que les persones menors de 16 anys hauran d'anar acompanyades i degudament autoritzades per una persona adulta responsable. El cartell es reparteix de la següent manera. Divendres, avui, 21 d'agost, Llini obrirà la jornada de avui, deixant pas al grup de versions Wassa Corporation i a la presentació del pobillatge, on es presentaran els escollits d'aquesta edició. La primera nit que acabarà amb el tribut del reconegut grup El Canto del Loco, que es diu Encanto del Loco, i demà dissabte, que començarem amb les actuacions de Que Se Caban i Miquel del Roig. Tot seguit serà el torn de Tutu Queque i, per acabar, tindrem una bona sessió plena d'energia de la mà de DJ Lia Jensen. El darrer dia, diumenge 23 d'agost, començarà escalfant motors a Nagis Berta, els seus plats a la taula de mescles. El plat fort que arribarà amb Detallets, un dels grups més consolidats a Catalunya els últims anys, i els agafarà el relleu Banda Neon. Per acabar, en Gisbert, que tancarà la nit de música també amb una gran sessió preparada de les seves millors cançons. Després de superar els requisits tècnics per garantir la màxima seguretat, Tordera recupera demà dissabte una de les activitats més emblemàtiques i esperades de la Festa Major de Sant Bartomeu, la tradicional baixada de carretons. Ho hem anat comentant aquests dies i el recorregut ja està establert. S'iniciarà a la meitat del carrer Més, a la cruïlla d'accés cap al Cap, i continuarà contra direcció fins al gir baixant cap al Camí Ral, per on els vehicles, llavors sí, baixaran fins a finalitzar a la plaça de la Concòrdia, on s'ubicarà l'arribada. Escoltem Manuel Canals, regidor de Festes i Joventut.
1: Sortien des de meitats del carrer Més, el que seria la cruïlla que ens porta cap al Cap de Tordera.
2: Val?
1: En allà serà el punt d'inici. Penjarem també, si és possible, un cartell de sortida. Farem el carrer Més en contradirecció i agafarem el gir de la cruïlla cap al Camí Ral.
2: Val?
1: I abaixarem Camí Ral en vall fins a arribar al que seria la plaça de la Concòrdia, perquè la gent, doncs, pugui estar ben, bueno, pugui agafar-ho bé de referència, no?
0: Des de l'organització es remarca que no es tracta d'una cursa de velocitat, sinó d'un espectacle festiu. Per participar-hi, els vehicles i participants han de complir les regles de seguretat.
1: Recordar que és una baixada de carretons, no és una carrera, no és una cursa de carretons. Valorem, doncs, el millor disseny del carretó, hi ha un primer i un segon premi, i també la millor posada en escena.
0: Els carretons hauran de ser de construcció pròpia, no hauran d'estar motoritzats, hauran de tenir un mínim de 3 rodes, frens efectius i una bona direcció, i sense elements punxants o perillosos, tant pels participants com per al públic. També es valorarà l'ús de materials reciclats i serà imprescindible l'ús de casc per al conductor i acompanyants en el moment de la baixada. Per acabar, també es recomana portar guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs, i també queda prohibit llançar aigua o objectes al públic. La participació, recordem que és una categoria única, hi haurà una única baixada on els menors de 16 anys també hauran d'anar acompanyats d'un adult responsable, mentre que els joves d'entre 16 i 17 anys necessitaran autorització signada. El jurat, que premiarà els guanyadors amb paneres de regal valorades en 100 euros per al primer premi i 50 euros per al segon, tant en la categoria de millor disseny com en la de millor posada en l'escena.
3: Ràdio Tordera, els esports.
0: L'esport serà un dels grans protagonistes del cap de setmana de Festa Major a Tordera, amb un gran ventall de propostes per a tots els públics. L'activitat que arrencarà dissabte, demà, de la mà del CEP Tordera, que organitza el torneig de bàsquet 3x3 al pavelló dels Països Catalans. La competició jugarà de manera ininterrompuda, amb un horari que seguirà des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Un cop finalitzat el torneig, la cita es traslladarà al Pont de Ferro, per recordar que hi haurà aquest espectacular pilar caminant a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Diumenge es concentrarà el volum més gran d'esdeveniments. A 10:45 del matí, al Parc de la Sardana, es durà a terme el torneig de bitlles infantil organitzat per la penya del Bistec, i a les 3 serà el torn del torneig de tir al plat a càrrec del Club de Tir al Plat de Tordera. Un dels plats forts que arribarà a la tarda, a les 6 concretament, el primer equip del Club Futbol Tordera s'enfrontarà al seu clàssic partit de festa major contra Rònic Futbol Club. L'equip d'Ibai Llano és dirigit pel tordarenc Narcís Barrera, exentrenador també del Club Futbol Tordera. Ràdio Tordera oferirà la retransmissió del partit a través del seu canal de YouTube de l'emissora i també a la 107.1 FM. Per tant, els que no pugueu anar al camp, que també ho podreu seguir a través d'internet. A 6:45 de la tarda, el pavelló parroquial serà la ubicació del Festival de Patinatge Artístic, una exhibició que serà plena de màgia i elegància, càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Petit Tordera. I com a traca final i per tancar les celebracions, dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí, que el Camí Ral acollirà el COS, la cursa tradicional per excel·lència de la vila, oberta a corredors des de la categoria infantil fins a la de sènior de més de 60 anys.

El Centre d'Iniciatives per la Reinserció ha posat en marxa un projecte pilot d'orientació laboral que incorpora la intel·ligència artificial com a eina d'acompanyament personalitzat per a joves que compleixen mesures judicials. La iniciativa, desenvolupada conjuntament amb la Fundació Oscobé, té com a objectiu reforçar les competències digitals i l'autonomia dels participants per millorar les seves oportunitats d'inserció laboral. El projecte s'emmarca en l'aposta del CIRE, aquest centre d'iniciatives per a la reinserció, per incorporar metodologies innovadores als processos d'inserció social laboral i preparar aquests joves per afrontar un mercat de feina en què les competències digitals i l'ús responsable de la IA tenen un paper cada vegada més rellevant. La iniciativa va començar el mes de juny i es desenvoluparà fins al desembre d'aquest any. Està adreçada a 10 joves d'entre 16 i 18 anys derivats des del Centre Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona i el Servei de Medicació i Assessorament Tècnic. El projecte compta amb la participació d'una tècnica d'Oscobé i dos dinamitzadors del CIRE, amb un pressupost de 6.000 euros.

Acabem amb una previsió del temps. Avui divendres, que tindrem un dia majoritàriament ennuvolat, amb unes temperatures que aniran a la baixa respecte a aquests últims dies. Això sí, la previsió de pluges no està del tot cert. Ahir al vespre, que també havia de ploure, i també hi havia previsió de tempestes, això que es pot allargar cap a aquest cap de setmana. Haurem de veure si avui hi ha previsió d'aquesta. De moment es marca només un 10% de risc de pluja. Per tant, tindrem, com comentem, un dia ennuvolat i en teoria no ens hauríem de preocupar en gran part per la pluja. De cara a aquest matí sí que tindrem unes estones de sol, però cap al migdia ja que s'ennuvolarà per complet. Demà dissabte el dia serà pràcticament el mateix, amb una pujada lleugera de les temperatures. I de cara a diumenge hauria de sortir el sol i pujar també 2-3 graus respecte a aquests últims dies.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li al Francisco, el català de la salsa i el sol.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.